vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció, feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sescebes, és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. Amb aquesta notícia obrim, com també amb d'altres que van sorgint a través de la nostra redacció, i és que el passat dissabte, dia 27 de juny, es va celebrar la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Aquesta tercera edició ha comptat amb gairebé una cinquantena de curtmetratges presentats durant el període d'inscripció. El jurat, que estava conformat per Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, Patricia Salvi, productora i actriu, i Ivan Loma, estudiant de cinema i guanyador en anteriors edicions, van tenir-ho força complicat a l'hora de valorar les obres, donat a la gran quantitat i qualitat que enguany presentaven els curtmetratges inscrits. Es van poder visualitzar a la gran pantalla els 16 curtmetratges seleccionats per competir, 8 per la categoria d'independent i 8 per la categoria d'escoles de cinema. Els premiats per cada categoria han estat: primer premi, secció Escola de Cinema per Reflexión de un Dios a un Mortal, de Mario Latorre; segon premi, secció Escola de Cinema per Niñata, d'Eduardo Amado; tercera premi, secció Escola de Cinema per No sé què fer, de Xita Tiagui; primera premi, doncs, secció independent per La Pubilleta, de Dan Blavo; segon premi, secció independent per 9-16, de Pablo Balboa; i el tercer premi independent per Lo que nunca te dije, d'Adrián Portillo. A més, el festival va atorgar també 5 mencions especials als següents curtmetratges: Com a casa en lloc, de Josep Maria Domènech; La última jugada, d'Àlex Lorenzo; El foco caído, de Miguel Ángel Dionisio; El murmullo del agua, de Yuval Camín; I Allò que tenim, realitzat per l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit, en el marc del projecte Reacciona. L'alumnat també es va endur unes entrades de cinema gràcies a la col·laboració de OCINE. Des de l'organització es vol agrair a totes les persones que van participar i animar-les a presentar nous projectes a la propera edició del Films Cunit, així com també encoratjar-les a aquells o aquelles joves cineastes que encara no han mostrat el seu talent en públic a fer-ho visible. I amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els Arxius i el Tour Pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a participar-hi aportant fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i, com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Recordem també que la policia local informa que el proper diumenge, doncs, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour de França, també recorda Jaume Cassanyes, hi havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció, i és que Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista.
En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en el que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes han corregut doncs, la prova explicant que és una vivència única per a ciclistes i pels espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins cobrint el Tour com a periodista narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Casanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 425, Casanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Ja llavors era un espectacle. Avui, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats que fa algú superlatiu. Casanyes va cobrir dos tours de França, el 1976 i el 1977, i llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a veu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que enginyar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Casanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan les redaccions dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses de cotxe, de lloguer, per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un Tour. El van trucar des de casa i li van dir que havia tingut un nen. El cotxe dels periodistes sempre doncs, havia d'anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa a través d'un canal de ràdio intern que el Tour narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics equips com el CAS, el TECA, el Supercer, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero o Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coincidíem en molts llocs. Ens explicava que com havia anat doncs, l'etapa per poder il·lustrar les seves cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia, a l'allotjament que els proporcionava l'organització del Tour, al qual menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè hi havia carreres per utilitzar-la i guanyar l'exclusiva. Una trucada a cobro revertit narrava, doncs, les cròniques per telèfon deletrejant els noms dels ciclistes estrangers. A les redaccions gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Casanyes, que va començar doncs, a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven, ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van arribar a ser una gran passió per ell. El pròxim 5 de juliol, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Casanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casanyes recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer de la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien un segell de Iugoslàvia, podria complicar-se. Doncs, per sort, no els hi van mirar el passaport. Doncs recordem que les afectacions a Cunit pel seu pas pel Tour seran la ronda que passa per la C31 aquest pròxim dia 5 de juliol, el que Cunit prepara l'organització pel pas del Tour de França, el que la ronda anirà per la carretera C31 que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. A l'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà oberta al tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i el carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31.
D'altra banda, també Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, doncs realitzat per Guillem Estadella, el que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fogades de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local també tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit. I de les grans cercaviles, com per exemple l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors de Hollyfest, amb teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar: la festa major és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. I també recordem que aquest dilluns, dia 6 de juliol, a 7:45 de vespre, se celebrarà la 6a edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I tenim una conferència titulada Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, a càrrec de Miquel Altadill, escriptor i periodista, el dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Amb motiu de la festa major d'estiu, doncs d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat, sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món.
Des de Cunit hi va anar Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada d'entre 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i que al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des del 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada d'intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost. Amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics, l'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie Pim, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera edició, doncs celebrada amb el Fes Humor, la qual ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com la riota amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades pels diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat i que es poden aconseguir a través del web oficial del festival a feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros, on el ple comarcal, el ple del Consell Comarcal, va aprovar doncs, aquest passat dimecres inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió, com bé dèiem, inicial de 7,7 milions d'euros i que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten doncs, des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebit per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència a la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal completa, doncs, licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa, impulsada per l'associació Eixarcolant, busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors.
Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut doncs, diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservin llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes...

transmetre les tasques de prospecció a la nostra comarca, el Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Aixarcolant anima a participar i tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 i preguntar per Joel mitjançant WhatsApp o trucada o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolant@gmail.com. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatgers diaris al 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència a Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. Una notícia que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Com també a la nostra comarca, qual encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita perjudicials per la salut. Un tema que també ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però encara tenim més notícies. I és que l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals d'espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc avui, dia 3 de juliol, i també els següents dies, 17 i 24 d'aquest mes, a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà avui amb l'actuació de Les Loques del Panda. Continuarà el 17 de juliol amb Tributo Las Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I per demà dissabte tenim una sortida patrimonial, les Masies de Cunit. El punt de trobada serà a la Masia de Cal Segu a 6:45 del vespre. Cal reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé posa't en contacte a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dilluns, dia 6 de juliol, també a les 11 de la matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic, el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, si ets autònom i vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al Cava, on Joan Jové, president de Jové i Camps, rep la medalla del treball, president Macià. El guardó li serà lliurat al Palau de la Generalitat el dia 6 de juliol. I Mas Vilella també s'incorpora a la marca col·lectiva Corpinat. Ja són 23 cellers integrats al projecte. Unió de Pagesos es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent dramàtic de raïm. El descens del consum de vi i cava fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. S'encén la llum d'alarma. La previsió d'excés de raïm a la barema d'enguany genera preocupació. D'altra banda, la Ruta del Vi del Penedès commemora els 25 anys amb una festa de celebració al celler Mas Rodó de Mediona. I nou èxit de públic a l'edició d'enguany de la nit dels Xarel·los.

0: També Recaredo presenta el projecte de Corpinat Infinit i Freixenet és reconeguda entre les 100 millors empreses per treballar a Espanya. A més, la denominació d'origen Penedès tindrà dos reglaments independents per als escumosos i per als vins tranquils. I la nit d'Enologia 2026 ha premiat el talent i les trajectòries personals en el sector. També Marta Vidal és la nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Adrià Rabadà deixa la presidència del Castell d'Or. I tenim avanços a la gestió de la sequera a la vinya. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens. Ara us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró. A Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. Avui el temps es presenta molt estable, molt semblant al d'ahir i de ple estiu, amb domini del sol, amb cel clar la major part del dia i tan sols hi ha hagut algun núvol alt a primera hora del matí amb tendència a anar desapareixent. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat una miqueta, s'ha dormit prou bé, entre 21 i 22 graus de mínima, però hi haurà molta contrast entre la nit i el dia, i la màxima avui estarà al voltant dels 30 graus arran de mar i de 31 a 32 a l'interior del terme municipal de Cunit, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble aterrà a la primera hora del matí i marinada de migjorn o garbí, més reforçada al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tot continua igual, amb un dia més de sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge el temps serà estable i repunta la calorada. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor entre diumenge i dimecres. I el té amb un temps estable, amb algun núvol baix a primera hora del matí, circular la resta del dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, però la màxima podria passar dels 32 o costar-se els 33, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
1: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
2: Vibracions. Vibracions.
1: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
1: Amb DJ

0: amb el programa Royal House Music. Dirigeix i presenta el DJ de club més veterà del House Music, Ivan Uriac.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume Sens.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador. Divendres, weekend, cap de setmana, dia 3 de juliol de 2026. Comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga. Des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i empalmant amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara tu ets el protagonista. Tenim unes vies de comunicació directes, les quals utilitzem i repassem per tots vosaltres, i no només els cunitencs i cunitenques, sinó també els nostres oients i el turisme que corre pel nostre poble.
3: The telephone number is 977-674918.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telèfon 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: Radio Cuny, l'oficial del Tour de França, sí senyor, mon dieu, qu'est-ce que c'est magnifique. També recordem que tenim unes vies de comunicació telemàtiques. Tenim la nostra web, www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny de majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu els sotets de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. I no et perdis també el sorteig dels 100% romàntics del dia 16 de juliol a les 9 de la nit. Un creuer per dues persones! Amb la FEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Camaleon Travel, l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I com, doncs, a banda de saludar a tots ells, també saludem a la nostra audiència i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, als cultors tècnics, un servidor, Jaume Asens, un plaer d'acompanyar-vos des d'aquí, des del Ventilador.
6: Sumari.
2: I començarem fent, doncs, aquest cop d'ull a les portades dels diaris per desenar, doncs, tota l'actualitat que fan referència als diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjoreta més, també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba des de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en el dia d'avui. Pel que fa, doncs, a la R2 Sud, com també la resta de serveis de Rodalies i regionals, I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir. Pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també, com no, es mirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, de la mà de Núria Ruiz. A més, es mirarem quin és l'estat de les platges, quines són les banderes. Aviam si ens podem banyar o no, si tenim bandera vermella o bandera verda, com sempre, de la mà de Josep Miró. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 3 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I, com no, doncs, també seguirem aprenent anglès amb OK Radio, de la mà de Gemma, de Gia Palau, També tindrem la secció del Mundial de Futbol, de la mà també de la xarxa, amb aquesta història dels Mundials de Futbol en ple Mundial 2026, També tindrem consells per la calor, de la mà d'Israel Rius. I, com no, doncs, també el Megamix de la setmana, el Mega Sorteig de Premis, Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, i com no més també al Santoral, als aniversaris dels famosetes, i l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic de diversos premis que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premio amb el carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, a Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I el bar La Pinya també ens ofereix, atenció, dos esmorzars aquí al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lunch ofereix un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe. Aladito, de la Diligencia. Sí, la Diligencia, que ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol. Aladito de la Bodegueta, eh? I la Peixateria Cunit també, cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. La Xureria Belo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xulos o porres per dues persones. Xureria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xureria Belo, davant mateix de la policia local. Xureria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit, també una sessió de ioga o massatge, al carrer Major, número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles ens ofereix vermut i braves per dues persones. En visita a les seves instal·lacions, que trobareu aquí, a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. A més, la carnisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I al local social al castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya, a Travesses de Castanyaire, ofereix un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà ens ofereix també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4, a Comarruga. On al costat mateix tenim la Penya Bètica de Comarruga, el que ens ofereix un sopar per dues persones al mateix local amb el seu entrepà i beguda, eh? La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco ens ofereix un fantàstic megalot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. I a més també consumició gratuïta mentre esperes comanda aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, eh? 159-161, local 2. El Pollo Loco. La discoteca Lou de Segur de Calafell ens convida també a disfrutar d'una de les seves fantàstiques sessions amb consumició per dues persones. A l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Des d'aquí saludem a tot el personal. I la Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17. I el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones aquí a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Que es pots demanar, eh? A més, tot això amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres demaneu i a la qual, com sempre, us oferim a través de la nostra sintonia amb moltes més sorpreses i seccions de la xarxa de comunicació local de Catalunya i dels nostres col·laboradors amb aquesta programació estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit, tant de dia com de nit, encenint el ventilador per refrescar tot l'ambient des de la vostra sintonia i des d'aquí, des d'un servidor, Jaume Sense Qual, us saluda, doncs, en aquesta edició d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026. Divendres, cap de setmana, weekend, prèvia d'atur i el que faci falta, com no, ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home!
6: Un cop d'ull als diaris.
2: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar, doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026. I comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. Tarragona dobla la inversió amb els pressupostos. Salvador Illa aconsegueix aprovar les primeres comptes de la seva legislatura amb el vot d'Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns. En fotografia de portada, tenim els focs que il·luminen Tarragona. El concurs de focs encén la nit amb accent valencià. I parlant de Tarragona, tenim 27.214 immigrants irregulars els que han sol·licitat la regularització. La cinquena província per habitant. Pel que fa a medi ambient, l'aigua del mar arriba als 28,4 graus centígrads en el mes de juny, per segon any. I al Vendrell, Kenneth Martínez declara més protecció i serveis pel territori. Pel que fa referència al Mundial de Futbol 2026, Espanya passa a vuitens de final amb 3 gols i un Cucurella desfermat. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara. El que han set a portada amb el següent titular. Ciutadania i mercat laboral. 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. La xifra total de peticions a Espanya puja a 1.017.000 i més de la meitat ja estan admesos a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del preu interior brut per càpita entre el 2022 i el 2025. D'altra banda, Illa s'assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. I en fotografia de portada tenim el Tour, que ja pedaleja a Barcelona. Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Per l'Avinguda Gaudí. A més, queda imputada en el cas Leire la directora de la Guàrdia Civil. Moreno, del Partit Popular, és investit amb els vots de Vox a Andalusia. Diumenge arriba una segona onada de calor. I pel que fa al Mundial, Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final, amb un 3-0. Avui amb el suplement tenim el Festival Camp de Mart. I també ens recorda Pavarotti, el 14 de desembre, a les 9 de la nit, al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Torna ara per al punt avui, el qual ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure una llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviunallibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que s'observen tot de dones i una de perfil. que, doncs, tenyit de vermell ens serveix el següent titular. Vindran les dones. 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. La ciutat de les revolucions femenines. Una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Pere Bosch i Cuenca. Foc al nord. Un incendi a la Catalunya del Nord atiat per la tramuntana obliga a evacuar més de 3.000 persones. I tenim crònica d'Anna Serrano. Estabilitat en forma de pressupost. També crònica d'Aina Vives. La fi d'una època. Ser més PSIP que PSOE. Fent referència als socialistes de les Illes Balears. D'altra banda, pel que fa a l'esportiu, tenim tret de sortida icònica el Tour a la Sagrada Família. Presentació dels equips en un acte artístic i cultural. Però tenim més titulars, com per exemple d'Òscar Massaguer. Un laboratori mundial i potser insostenible. Anna Carreras, cap buida. Martí Gironell, escoltar la mainada. Toni Brossa, el vot inútil. Maria Palau, la traïció. Carme Vidaloguet, la mala salut de la llengua. I tanmateix, que vius que són tots dos, per Jordi Llavina. Pel que fa a l'entrevista, tenim a Oriol Marés. Clarinetista, el que declara: quan les diferències són massa grans, diem que l'altre és incivilitzat. I pel que fa a les estrenes de la setmana, Gael García Bernal protagonitza Magallanes, dirigit per Lab Díaz. Albert Serra coprodueix el film guanyador de l'última Seminci. Deixem els diaris d'àmbit local, ens anem amb els d'àmbit més general, anem ara a passar La Vanguardia. El que ens ha de portar amb aquesta fotografia on Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Pel que fa a la política migratòria, Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treballa amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1.100.000 migrants de sense drets, on la immensa majoria en edat laboral. I tenim, doncs, aquesta empujada d'afiliats a la Seguretat Social per la regularització. En fotografia de portada tenim la millor Espanya, que ja està a vuitens de final. La selecció espanyola va vèncer nit a Àustria 3-0 a Los Angeles i va accedir a vuitens de final del Mundial 2026. A l'equip de Luis de la Fuente va fer el millor partit fins al moment i dominar tot el partit. El doblet de Miquel Oyarzábal i Pedro Porro tradueixen la superioritat de la Roja en el marcador. I Unai Simón segueix sense encaixar un sol gol al torneig. D'altra banda, el govern manté la directora de la Guàrdia Civil, tot i la seva imputació. Vox entra en la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Illa apuntarà la legislatura amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns al pressupost. I pel que fa referència al suplement que fem, la música clàssica torna a la platja. Inclou també les cartelleres de cinema. Marxem amb el Periódico de Catalunya. El que ens ha portat amb aquesta gran fotografia, el que s'observa el bisbe de Vingegaard en el primer acte del Gran Deport davant de la Sagrada Família. Barcelona, l'aparador mundial del Tour. La presentació dels equips doncs, davant de la Sagrada Família reuneix milers de barcelonins. L'administració interpreta que va trigar 48 hores a avisar. El Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre. D'altra banda, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. Després de recolzar els comptes, Esquerra Republicana i els Comuns afirmen que és necessari accelerar. I la víctima de la violació d'Igualada tan sols ha rebut 80 euros de reparació. La jove concedeix al Periódico la primera entrevista després dels fets. A més, Moreno Bonilla és investit a l'acceptar l'entrada de Vox al seu govern i el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díaz. Donald Trump converteix el 250è aniversari dels Estats Units en un autohomenatge. I Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització amb 257.000. Per últim, repassem El País, el que ha estat aportada amb el jutge que imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. Mercedes González declararà el dia 16 per obstrucció a la justícia. Sánchez i Marlaska tanquen files amb González. I en fotografia de portada tenim a Oyarzabal, la que abraçava ahir a Àlex Baena, després de marcar en el Mundial de Futbol 2026. Una Espanya de vèrtic posa rumb a vuitens. La selecció supera amb autoritat a Àustria 3-0 en un intens partit amb que dos gols d'Oyarzabal i un altre de Pedro Porro es mantenen, doncs, imbatibles en el campionat. Un Mundial a la sud-americana amb jugadetes dins i fora del camp. I Bovista, el seleccionador de Cap Verd, que reivindica els països pobres. A més, Moreno cedeix a les exigències de Vox per governar Andalusia. El Partit Popular inclou els ultras en el govern i assumeix la prioritat nacional. D'altra banda, Rússia mata 25 persones en un dels atacs més ferotges a Kiev. I tenim l'increïble rescat a Venezuela de 8 dies després del doble terratrèmol. Una persona que ha sobreviscut 8 dies sota terra. A més, pel que fa a salut, tenim histèriques o invisibles, així discriminant la medicina a les dones. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
0: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
7: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8ens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
8: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
9: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
10: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de fer la nostra previsió particular de l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, com sempre, recordem, la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, tot i que, un cop resolta la incidència de la infraestructura entre Garraf i Sitges, els trens circulen amb demores de 20 minuts de mitjana. Molta paciència una altra vegada a les vies, clar que sí. A la R14, un cop també resolta la incidència, doncs els trens circulen també amb demores d'uns 20 minuts, com també a la R16, R15, R17, també recordem que a la R11, el tren de Barcelona-Sants a Portbou ha sortit també amb una demora d'una hora a causa d'una incidència a l'origen. A la R14, el tren de Lleida Pirineus a Sant Vicenç de Calders també circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una demora del tren precedent. I pel que fa, doncs, a la R3, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, es manté el servei alternatiu per carretera, doncs, des de Barcelona a Far i Puig a Puigcerdà. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia, a més, pel que fa a Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Vicamojons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Vicamojons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei en motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. L'actualitat, el que seria doncs l'actualitat meteorològica del dia d'avui, doncs d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026, i que ens facilita el nostre company en Josep Miró, serà doncs de repetició de la jugada del dia anterior. Doncs avui divendres, sol i cel clar tot el dia, amb algun nuvolal de matinada i res més. La temperatura baixarà una mica, però quasi bé ni es notarà, movent-se entre els 21 i 22 graus de mínima i de 30 a 31 de màxima, i humitat moderada i poca xafogor. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol. Resumint, durant tot el dia sol. Temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 50%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció nord-oest-sud, on a la mar hi bufarà marejol durant tot el dia. I pel que fa al cap de setmana, sense canvis, amb dies de sol i cel molt clar, on la temperatura no variarà gaire i estarà entre els 21 i 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral al matí i marinades moderades de migjorn a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí la que seria la previsió meteorològica del nostre company, en Josep Miró. Fins aquí el temps.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal, com es presenta el fin del weekend?
1: Bueno, un calor.
0: Sí, oi? Molta calor. Doncs sí. Per això sempre el nostre ventilador, que no falti, clar que sí. Avui quina Exacte. Proposta ens ofereixes?
1: Tal dia com avui, David Bowie va acabar amb la seva fama de Ziggy Stardust, la seva banda més glam, i escoltarem el Ziggy Stardust per acomiadar-nos d'ell.
0: Perfecte, doncs escolta'm, doncs, endavant les atxes i amb aquest Ziggy Stardust, amb David Bowie. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, molt bon cap de setmana, i si Déu vol, ens tornem a escoltar el dilluns vinent aquí al ventilador, d'acord?
1: Perfecte, fins dilluns.
0: Patronatge, abraçades, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu.

Vinga, vinga, vinga. Ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar els números de la sort, eh? A veure si tenim sort i ens emportem algun pessic i engreixem la cartera. Ai, que pelotazo, que pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. I comencem, doncs, pel que seria el triplex de la 11, on el número premiat és el 182. 182. La dupla de la 11, el número 13. La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 20, 34, 39, 54, 55, 60, 68, 69, 73, 76, 80, 83 i 85. El sorteig media, la data premiada va ser la del 20 de juny de 1978 amb el 2 de trèvols. Aquest és el cuponazo, el cupon del dia, clar que sí. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona. El cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Avui la situació marítima està una miqueta més moguda, o clarament més moguda que en dies passats. Això sí, amb un dia estable, assolellat, una mica de vent, un vent que serà de mestral ara fins a mig matí, de força 2, puntualment 3, i era una miqueta a garbí abans de migdia, i a la tarda a xaloc, quan es reforçarà amb cops de força 4 i puntualment 5. Això farà que, com dèiem, la mar estigui més moguda. Amb marejol destacable, hi ha hores d'ara durant tot el matí, amb onades de 30-35 centímetres al matí, i a la tarda fins i tot poden acostar-se al mig metre. Per tant, compte avui que la situació marítima estarà una miqueta més moguda que en dies passats i podríem veure algunes banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'esminar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 3 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Serrano Baiget, situada a l'Avinguda de Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Fit, situada a l'Avinguda Sant Joan de Déu 79, de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-27-38. Repetim. 977-69-27-38. 3, 8.

Efemérides. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem, doncs, el 1620, a Ulm, on la Unió Protestant, una coalició d'estats alemanys protestants, signa el Tractat d'Ulm amb l'emperador Ferran II. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1710, a Hannover, Alemanya, on Rússia i el ducat de Brunswick-Lüneburg s'alineen en el Tractat de Hannover de 1710 durant la Gran Guerra del Nord. Deu anys més tard, el 1720, al castell de Frederiksborg, a Dinamarca, Suècia i el Regne de Dinamarca i Noruega signen el Tractat de Frederiksborg, que representarà el final de la Gran Guerra del Nord entre aquests països. Dinamarca va guanyar el control del ducat de Schleswig. I el 1754, a Farmington, a Pennsilvània, George Washington va patir la seva única derrota en la batalla de Great Meadows durant la Guerra Franco-Índia. Amb aquestes que arribem ja al segle XIX. El 1850, al Regne Unit, la reina Victòria rep el cèlebre diamant Koh i Noor. I el 1880,

0: i el 1965, a Barcelona, els Beatles actuen a la mateixa ciutat. 5 anys més tard, el 1970, es produeix l'accident aeri del Montseny. Un avió de la companyia anglesa Dan Air, procedent de Manchester, es va estavellar al massís del Montseny amb 112 passatgers a bord. Tres anys més tard, el 1973, a Helsinki, a Finlàndia, inici de la conferència de Helsinki, o conferència sobre seguretat i cooperació a Europa, celebrada a Helsinki entre 1972 i 1975, hereva del Tractat de Seguretat Col·lectiva a Europa, firmada a Moscou el 1954. Però encara tenim més notícies. El 1988 és abatut el vol 655 d'Iran Air al sud de l'illa de Kerch, a l'estret d'Hormuz, per un creuer llança missils nord-americà, provocant l'anorreament dels passatgers i la tripulació. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2006, d'això ja fa 20 anys, a València es produïa l'accident de metro, causat per el descarrilament d'un comboi a l'estació de Jesús, provocant més d'una quarantena de morts i ferits. I més endavant, ja el 2015, el govern balear aprova la derogació de la llei de símbols i l'amnistia dels expedientats per a aquesta llei. El Parlament Balear ho va confirmar el 6 d'octubre. I el 2019, a les Illes Eòlies, el volcà Stromboli entra en erupció i causa un mort i dos ferits. A més, el 2024, Saint-Boulbas, a França, Mark Cavendish guanya la cinquena etapa del Tour de França i esdevé el ciclista amb més victòries d'etapa en la història de la prova. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 3 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Aquest estiu refresca
10: amb Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.
0: Vine al restaurant El Olivo, Port Lounge, Segur de Calafell. El millor tardeo, dissabte, de 6 de la tarda a 9 de vespre. Pop, dance, techno, house, 80s, 90s. Ecstatic dance, deep house, tardeo. Al carrerín número 1 de Segur de Calafell. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marí.

0: el Santoral i aniversaris.
1: Ep, què és això, què és això? No, home, no, aquesta és la sintonia del Cunit del Dia. Nosaltres volem la del ventilador. Vinga, som-hi! Ara, ara!
0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, doncs, el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a dori a dret, a tots i totes, xatos, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó XIV sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va missa, eh? Per tant, farem el santoral. Rebassarem els aniversaris dels famosetes i com el nostre bé serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa. I no només tu, també convidem no només els nostres oients, ni els cunitencs ni cunitenques, sinó també el nostre turisme.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: El telèfon de la ràdio è 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
2: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: I també tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el ventilador, sí senyor, que sempre serveix per fer-te marxar la calor. Recordeu, doncs, que els afortunats i afortunades que participin s'han donat numeret al qual entraran al sorteig de molts i molts regals que, com sempre, ens faciliten els nostres patrocinadors, eh? Com, per exemple, la Casa de l'Euro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant avui de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol nou, també una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també un esmorzar per dues persones al carrer Conca de Barberà, número 13. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol davant de l'església en el teu recopre directe a l'Adito de la Diligencia. Sí, la Diligencia, el que també ens ofereix dos vermuts. I la Peixateria Cunit també cues de ràbia amb polla de caldo. El carrer per Nadal. La Xurreria Belo ens ofereix un suís per dues persones amb xocolata amb nata, eh? Xurreria Belo, xurros també o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, de la mateixa la policia local. Xurreria Belo. Anant de Yoga Estudio Cunit, una sessió de yoga o massatge, al carrer Major, número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones. En visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Carnisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona, 185. I el Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones, al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al Castell, també un sopar per dues persones, a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. També al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Ananà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La panaderia Núria també ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comaruga. I també tenim un sopar per dues persones al local cortesia de la penya bètica de Comaruga, al carrer Víctor Català número 4. També la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Popopolla Loco, un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a l'avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, consumició gratuïta en espera de la teva comanda. I la discoteca Lou també ens ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I el Racó 2 també ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple parc central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fet a l'avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones a l'avinguda Mediterrani cantonada avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones a costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no ho trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, clar que sí. I ara sí, sense més preàmbuls, anem ara a passar al santoral d'avui divendres 3 de juliol, on felicitem a Sant Anatolio, Cresto, Tartina, Dato, Eulogio, Eusebio, Sant Felip, Sant Germán, Heliodoro, Irineu, Jacint, Lleó, Marcos, Memón, Luciano, que pareix italiano, Mustiola, Raimundo, Tomàs i Trifó, Moltíssimes felicitats a tots ells, com també al santoral de demà dissabte. Sant Egeo, Albert, Albí, Antonino, també a Sant Aureliano, que millor dir-li Aureli que dir-li... Bueno, en fi, és veritat. Deixem-ho, També Santa Berta, Cesidio, Elias, Flavià, Florenci, Innocenci, Santa Isabel, Jocundià, Laurenià, Lúcitas, Nanfanió, Oseas, Procospi, Sebastià, Teodor, Ulric i Valentí, Com també, doncs, volem felicitar el santoral de diumenge, Sant Abel, Agató, Aroa, Atanasi, Basili, Cirila, Ductri, Filomena, Gràcia, Lucía, Marí, Marta, Numeriano, Provo, Cèdula, Simeó, Santa Teresa Màrtir, Sant Tomàs Màrtir també, Santa Trifina, Tròfima, Valier i Zoe. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, A destacar, demà dissabte, l'aniversari d'Ana Maria Orozco, que en farà 53, actriu colombiana coneguda principalment pel seu paper de Yo Soy Betty la Fea. Ana María Orozco Aristizábal, nascuda a Bogotà tal dia com a demà de l'any 73, a la seva carrera com a actriu a televisió ha passat per papers destacables amb Històries de Corazón el 2013, El Regreso de Lucas el 2016 i Simona el 2018. Com a curiositats, va néixer doncs el dia de la independència dels Estats Units, el 4 de juliol. I també compleix els anys el mateix dia que Álvaro Uribe, expresident de Colòmbia, el que doncs també des d'aquí felicitem, Doncs bé, doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Per tots ells, moltíssimes felicitats. I us dedicarem al Megamics de la setmana, com sempre, Doncs per fer boca pel cap de setmana, com sempre, recuperant aquest vell estil, el que reivindiquem, doncs, perquè a banda d'oferir, doncs, aquests efectes espectaculars, també barregen cançons marxoses i també que ens porten al record, ens aboquen al record i, a més també, que fa molt bé per al cap de setmana, per posar-nos les piles com Déu mana. Sí, senyor. Abans que res, recordem, doncs, que la gent que s'ha quedat sense la seva petició musical també s'emporta numeret. Li donem el 324 304 Quim Gómez, 315 Jaume Capella, 316 Carles Tolrà, 317 Albert Castillo, amb el 328 Adrià Chamaní, 329 Sergio Palacios, amb el 330 Imma Cros, 331 Josep Macià, 332 Joana Paredes, 333 Eva de la Peña, 334 Zoe Gómez, 335 Fernando Gómez, 336 Juan Pablo Rodríguez, 337 Encarna Archilaga, 338 Juan Fernández, 339 Xavi Checa, 340 Mabel Fontanelles, 341 Fanny Fontanelles, 342 Luis García Carreras, 343 Mari Carme García i amb el 344 Paula Luendo. Dieu que sí que tenim números? Sí, és que hem juntat les dues setmanes, eh? I ara sí, anem a escoltar el nostre mega mix de la setmana i marxem, doncs, amb el Caribe Mix de l'any 2000. Ja fa 26 anys, Déu-n'hi-do com passa el temps.
5: Todo el mundo a la pista y a bailar el Caribe 2000.
1: Viene... Caribe 2000, la bomba de l'estiu. Segell, Vale Music. Toni Peret, Josep Maria Castells, Quique Tejada. Caribe 2000, aquest és el Megamix de la setmana. Aquí, al ventilador. I com no, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

història dels mundials a Com Ràdio. Suïssa 54.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per real decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia. Así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santa Maria vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santa Maria recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till
0: somebody loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna a una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hungría 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanã. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: a Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskas, que lo eliminó, y cuando Puskas volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jea Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de false friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així, doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat, cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween, aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, El llac dels cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu lady bird. Repeat after me. Lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles o ovella es diu sheep. Repeat after me. Sheep. L'ocell
Es diu Bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu Duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu Fish. Peix és Fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu Frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu Toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu Rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu Mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és Mouse. Repeat after me. Mouse.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continu que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continu que pugueu trobar.

I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous.

Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix en aquest moment. En la frase d'exemple Ben is having dinner at home but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa, ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk, el Jack sempre treu el gos a passejar. I en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix? La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit o we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ell es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now, she is talking on the phone. La cinquena frase my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és my cousin always want to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La sisena frase I help o I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara?
La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa. La resposta correcta és She always has lunch at home. Sempre que veieu always o never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és Now I know o Now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és Now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs la frase queda Now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, l'última frase, My sister is o My sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, My sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de False Friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer False Friends que tenim és Camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí l'Hockey Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

Senyors i senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana. Tenim ganes de marxa, de juerga, i comencem el nostre primer sorteig del ventilador. Per fi marxar la calor des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim. Rebullant les nostres platges de la Costa Daurada. Sí, senyor. Recordem que la setmana passada no vam fer sorteig, ja que va ser més curteta, doncs juntem la setmana passada amb aquesta i per fi torna el mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, des de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Moment pel nostre mega sorteig i com no, doncs el que sí farem ara ja serà començar a fer barrejar les boles en el nostre bombo. O sigui que som-hi! Vinga, ahí estàs. Molt bé, ja tenim les boles ben remenades i ara és el torn de començar el nostre sorteig i ho farem, doncs, amb el primer premi. El primer premi d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026. Comencem per la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda Barcelona 179. Ahí va, roda la bola. I cau el número... Ui, mira, número 11. Número 11. 11. On point. Aneu a Llumini. És per... Josep. Josep Macià. Moltíssimes felicitats. Tornarà per la clínica dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu aquí a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Aquí va, atenció. Ha caigut la bola. Ui, mira, 100... A veure què posa aquí. 123, això, 123. 123. 123, eh? Un, deux, trois. Tararí com si com sa. Un, deux, trois. Tararí com si com sa. I ahí està. Atenció, se'n va cap allà. Montse. Montse Pérez. Moltíssimes felicitats. Alma Music, sí senyors, Alma Music, una classe de cano ve de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume sobre el número 19 de Calafell Platja. I va, atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 276. La 276, 276, 276, eh? 276 points. Elevo yo mini, serà, serà, marxarà cap allà a Alma Music, a aprendre a cantar o a tocar la guitarra, eh? Atenció, perquè és per... Joana, Joana Paredes, moltíssimes felicitats! Ara és el torn de bemol nou, sí senyor, bemol nou, a la que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I va, atenció, una altra bola que cau i és la número 339, just cap al final. 339, 339, 359. Trois neuf points. El de Bollo Mini, serà, serà. És per, atenció, atenció, és per... Xavi! Xavi Checa! Moltes felicitats! Vinga, va, que només portem 5 minuts i això està que trona, que no para. Sí, senyor, eh? Vamos para bingo. Seguim amb el nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Ara és el torn de Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, amb el seu llibre Mi Montaña Rusa. Atenció, roda la bola. Caigut la número... Atenció, la número...
319, ja el tenim aquí al costat, eh? Trois en neuf points, eleu el llumini, serà? S'emporta el llibre. Francesc Giral, moltíssimes felicitats. Tornada per la joieria Castillo. Des d'aquí ens saludem a la joieria Castillo, tot el seu personal, eh? A la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia, i, bueno, i també, com no, a la CEC, eh? A l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Recordeu que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis pel sorteig final el dia 16 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Nàdia Farhi, al que sortejarem un fantàstic creuer per dues persones, eh? Això sí, caldrà respondre en directe a la trucada de Ràdio Cunit, eh? Si responeu, us emporteu aquest fantàstic creuer, i si no, doncs serem al següent, eh? Doncs ja ho saps, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador, eh? Doncs rasca i guanya, i si no tens premi, doncs conserva'l, perquè amb el número que corre doncs entraràs al sorteig d'aquest fantàstic creuer per dues persones, cortesia de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit, eh? Bé, doncs des d'aquí saludem a la joieria Castillo, una de les integrants també i presidenta de l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, el que ens ofereix aquest detall sorpresa i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 38. Moc, atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número 173, 173, 173, eh? 11, 3, 1, marxarà cap allà, cap a la joieria Castillo. Atenció, atenció, perquè és per... és per... Sílvia, Sílvia Calafell, moltíssimes felicitats! I marxem ara amb Samis Calafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 142 142 142, eh? En 4 points. Serà qui marxarà cap allà, cap a Samis Calafell. Atenció, atenció, perquè és per Adrián Sánchez, doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi. I ara és el torn de la perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat de secret de proteïna per a dona, eh? I que trobareu aquí, al carrer Francesc Macià, número 15 de Cunit. Toma ja, atenció, a veure què cau aquí, quin número. I és el 213. El 213. 213, eh? Du, a, trua. Tararí com si, com sa, eh? A la ulluminí, serà. I marxarà cap allà, cap a la perruqueria Harmony. Atenció, atenció, perquè és per... és per... Francesc Navarrete. Moltíssimes felicitats. I seguim. Ara és el torn de Doner Pita Palas 2. Doner Pita Pitare. Doner Pita Palas 2. No és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2. Ja m'arriba la flaire des d'aquí. Saludem al Munir, eh? Al Hasif i a tota la companyia, tota la parròquia del Doner Pita Palas 2, el qual ens ofereix un fantàstic durum kebab. I que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. Moc, atenció, roda la bola. Pues mira, ha caigut la número 285, 285, 285, eh? 285. Ahí le voy a mini, es per... A veure, el tenim per aquí.
Sona el pit de pales 2. Atenció, atenció. Perquè és per... És per... A veure... És per... Ahí estàs! Àngels! Àngels Lorca! Moltíssimes felicitats! I ara... La Marina està morena! La Marina està morena! La Marina està morena! I per què està tan morena la Marina? Perquè es troba al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix, atenció, dos esmorzars! Foc, atenció, roda la bola! I mira quina cau, atenció, És la número 306, la 306, 306, 3, 0, 6, point. El de Guillomini serà. A veure qui marxarà cap allà, amb el 306, la Marina se'n va a la Juanita, la Juanita se'n va a la Marina se'n va a la Juanita, Juanita Rísquez, moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn del Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13. Davant mateix de la policia local, ens ofereix dos esmorzars. Foc, atenció, roda la bola. A veure què cau aquí. Ui, mira! El 99, el 99.99, allora... A veure, mamma mia, a veure qui se'n va cap a la Bar La Pinya. Atenció, perquè se'n va cap allà. A veure, que no el trobem. Aquí. Mira. Noelia. Noelia Cendra. Moltíssimes felicitats i bon profit, I ara és el torn d'El Olivo. El Olivo Restaurant Lounge, aquí al port de Segur de Calafell, al carrer Rit número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. I atenció, roda la bola. Ui, mira... Ha caigut la número 43, la 43, 43, 4-3 points. 4-3 punts, alhora. A veure, qui se'n va cap allà. Amb el número 43, El Olivo. Restaurant Lanxa, que des d'aquí saludem al José, a la Cristina, i a la Conchi, al Toni, a tot el personal de l'Olivo. Que bé que es menja, que bé que s'està, que bé que es disfruta, que bé que se'n va cap allà. Doncs se'n va. Dori Caballero. Felicidades i buen provecho. I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. Aquí a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó per directe, al ladito de la diligència, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. Atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 87. 87, 87, 87 point. El de Guillomini és per... A veure qui se'n va a la bodegueta. A veure, ai, és per... Susana Flores, moltíssimes felicitats. I ja ho saps, Sanirari, cuidadín, qui no se l'acabi, Vinga. Ara marxem al costat mateix, no marxem pas de la plaça. Marxem a la diligència, tota la institució. Colón ja anava a esmorzar allà, Perquè és del 1400 i pico ja. Déu-n'hi-do, la diligència, el que ens ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu record predilecte, a l'adito de la bodegueta. Atenció, roda la bola. A veure quina cau aquí. És el número... 33. El número 33. El 33. 33, 3-3 points. El de Guillomini serà.
A veure qui s'anirà cap allà, cap a la diligència, el número 33. 33. Mentrestant, anem a buscar-lo. Des d'aquí saludem a tot el personal, eh? El Renato, a la Marina, el Renatín, el Marcel, eh? A la Mabel, bueno, en fi, a tothom, eh? Escolta'm, que bé que ens tracten a la diligència, que bé que ens ho passem, sí senyor, eh? I atenció, perquè diligencios, diligencias y diligencies, el guanyador és, guanyadora, o guanyadore, Blanca, Blanca Martínez. Moltíssimes felicitats! Ara és el torn de la peixateria Cunit, eh? Sí, senyor! Pescaderia Cunit, no limpio pescado. Pescaderia Cunit, si ya lo sabes, si tienes una cena elegante, cómprate un bogavante. Si es de galán, una cigala. Pescaderia Susana... Ay, Susana no, Pescaderia Cunit. Això, Pescaderia Cunit, eh? Ens ofereix cues de rap i també una fantàstica ampolla de caldo. Atenció, roda la bola. A veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la bola número... 100. 100, 100, número 100. Número 100. 100%, número 100. 100, eh? 100%. Llevo jo mini, serà. Marxa cap allà. Ingrid, Ingrid Ortiz. Moltíssimes felicitats. I atenció, perquè ara és el torn de la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix, atenció, eh? Un suís per dues persones, que és xocolata amb nata. Xurreria Belo. Xurros o poles també per dues persones. Xurreria Belo. A veure, que no ho he sentit, eh? Vinga, tots junts, atenció. 3, 2, 1, xurreria Belo. Ara sí. Al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Belo. Molt bé. Aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Vinga, vinga, vinga. Oh, que atenció, roda la bola i se'n va cap allà. El número 299. El 299. 299. Xurreria Belo. Atenció, aquí se'n va la xurreria Belo. A veure, a veure, a veure. És per... Encarna, Encarna, però l'Encarna la ves, és, eh? Encarna la ves. Moltíssimes felicitats i a sucar els xurros, som-hi! Ai, la xocolata estava tan calenta que tan calenta me la vaig cremar. I sabeu per què me la vaig cremar? Perquè la xocolata estava calenta. Bueno, en fi, ara seguim, doncs, amb el nostre ventilador, el fem girar, i amb el nostre bombo, el nostre conitejador, amb el ventilador, eh? Aquest mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia, des de Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis i l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, marxem i ens relaxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o també de massatge. Aviam, aviam, que surt aquí. Ha caigut la bola número 139. La 139. A 159, eh? And 3 9. El de Guillemini serà, i marxarem cap allà. Qui se n'anirà cap allà? I ens relaxarem amb Ananda Yoga Studio Cunit. A veure, és per... Lina! Lina Zarra! Moltes felicitats! Hey! Ale, ale! Oh! Braseria Hípica de Cubelles. Ara és el torn, sí senyor, el que ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31, la Braseria Hípica de Cubelles. Vals aquí, vinga. Ui, ui, a veure què surt aquí. A veure, la Braseria Hípica de Cubelles. Se'n va el número 64. 64, ale, ale, Totano. 64, Totano. 64, ale, ale, ale. A veure qui se'n va cap allà, el número 64. Cavalcant, cavalcant. I seguim, doncs, rodant.
El número 64, el 64, 64, 64, 64, el guanyo ministerà és per... Marta, Marta Palomo, felicidades y a disfrutarlo. Sí, señor. I seguim cavalcant per les zones de la 107 de l'FM. Ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Sí, senyors, la carnisseria Jaguara, el que ens ofereix 1.000 quilos de carn picada. Atenció. Qui serà? Atenció, atenció. Recordeu que la carnisseria Jaguara es troba aquí a l'Avinguda Barcelona 185, davant mateix de la, de la policia, de l'Ajuntament de Cunit, això. Ai, ai, ai, vinga. Ah, mira, el 199, 199, a veure qui se'n va a la carnisseria Jaguara amb el mig quilo de carn picada, tu, escolta. Ai, ai, quina gana. Ah, aquí el tenim, mira, el Sara, Sara de las Heras. Felicidades y a disfrutarlo, claro que sí, como tú quieras. Ara és el torn del pollo, el pollo a la brasa al sol, el pollo a la brasa al sol, a l'Avinguda de la Font 86, ens ofereix un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. ¿Quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ay, ay, ay. Atención, que ha caigut la bola número 109, 109, 109, on segon F point. 90 números enrere, se'n va cap a la... cap a la brasa al sol, eh? Ay, ay, ay, ja pots començar a pensar si vols pit o cuixa. Tu què vols? Jo vull tot. Bueno! Sí, senyor, és que és un pollastre sencer, sí, senyor, eh? Mira, se'n va cap allà, s'emporta el pollastre Juan Pablo Rodríguez. Felicidades y a disfrutarlo. Marxem ara a la cova del Gorka. Sí, senyors, eh? Aquí al carrer Miquel Utrillo, número 4, eh? Ens ofereix un vermut per dues persones. Que atenció, campana i s'acabó. Qui s'anirà a disfrutar de debò? A la cova del Gorka, el número 98. 99, 98, Nef 8 point. A veure qui se'n va cap a la cova, cap a la cova. A veure, a veure, a veure, l'antiga cova d'Ibiza. La cova. Lalo, Lalo Sendra, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. A disfrutar-lo, Lalo. Ja marxem al local social, al castell, el que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! Atenció, roda la bola i cau cap a un servidor. Atenció. I és el número... 205, el 205, 205, eh? 205 points. Ahí le voy a mini, será, será. Qui més serà cap allà? Cap al local social del castell. Des d'aquí saludem al Manolo, a l'Encarna, a l'Àfrica. Bueno, en fi, a tota la gent, a la Laia també, al Toni. Bueno, a tot el personal del local social del castell, eh? Que per cert hem d'anar un dia, que encara no hi hem anat. Escolta'm, i ens ho passem d'allò més bé, perquè a més, a banda de menjar d'allò més bé, també hi ha unes vistes espectaculars, eh? El local social del castell, sí senyor, se'n va cap allà. Natàlia, Natàlia Alba, felicidades i a disfrutar-lo. I ara marxem al bar Casa Carminya de Castanyaire, bar Travesses. Sí, senyor, bar Casa Carminya. Que bé que es menja el bar Casa Carminya. A més, pots anar a veure el futbol, les motos. Què més vols? A primera línia de platja, eh? Bar Casa Carminya de Castanyaire ens ofereix, atenció, eh? Un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts i divendres aquí al Passeig Marítim número 5 de Cunit. Atenció, roda la bola. Ui, mira, número capicua. El 101, 101, 101, 101, 101. El ullo mini, serà, serà. Qui mal serà cap allà? Que va al bar Casa Carminya. Ai, ai, a veure, a veure, a veure, qui se'n va cap allà. És per, és per...
Àngela, Àngela Santa Maria, te'n vas al bar Casa Carminya. Bon proveït, tu! I ara és el, la pizzeria, na, na, na, na, na, pizzeria, na, na, pizzeria, na, na, na, na, na, na. Ai, ai, ai, la pizzeria, aquí, molt m'ha piatge la pizza. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, pizzeria, na, na, pizzeria, na, na. És el torn de la pizzeria, na, na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. Ens ofereix una pizza per dues persones. A consumir local, eh? Que atenció, roda la bola i se l'emporta la número 315, 315, 315. Allà en qui se'n va la pizzeria, nanà. Atenció, atenció, serà, serà. Està cap al final, serà, serà. Carolina, Carolina Fernández, Carolina, pizzeria, Carolina. Bueno, moltes felicitats, i a disfrutar-lo. Ara és el torn de la cafeteria Núria. Sí, senyors, la cafeteria Núria, situada al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga, ens ofereix un esmorzar per dues persones. I atenció, roda la bola. I cau la número 45. 45. 45. 45 points. Ell ho llumini. Serà, serà. A veure, qui se'n va cap allà. Atenció, atenció, perquè és per... Conchi! Conchi Villegas. Conchi, felicidades i a disfrutar-lo! I ara marxem al local del costat, perquè és el torn de la penya bètica. Mucho Betty, mucho Betty, eh! Mucho Betty, mucho Betty, eh! La penya bètica de Comarruga, al carrer Víctor Català número 4, també ens ofereix un sopar per dues persones. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 215, la 215, 215, un 5 point, el Evo Jomini, serà, serà, i marxarà cap allà, cap a la vella bètica de Comarruga. Atenció, és per, a veure, que el tenim per aquí, sí, no, se'n va cap allà, Marta, Marta Moreno, felicidades i buen provecho. Mamma mia, come mi piace la pizza! Ara és el torn de la pizzeria la gòndola di Cubelles, la gòndola di Cubelles, al carrer Víctor Balaguer, el número 18, de Cubelles, eh? Sí, senyor, la pizzeria la gòndola de Cubelles ens ofereix un sopar per dues persones de dijous a diumenge. Mamma mia, come mi piace la pizza! Allora... Ma dove è l'acqua? Ahí sta. Mamma mia. Come piace la pizzeria. La gondola di Cubelles. No. Il numero è il 195. 195. 195. 195. 195. On 95. E le voglio minisa, sarà... Marxa cap allà. I mira, el tenim aquí al costat. Jordi, Jordi Mauri, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. I seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia. Aquí a Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. 107.0 FM, www.radiocunit.cat. Ara és el torn del saborea, saborea, saborea, venta, saborea. Ole, ole, ole, saborea, saborea, saborea, venta, saborea. Ai, el saborea. Aquí a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns, eh? A veure què posa aquí, de dilluns a divendres.
Moc, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 129, 129, 129, 129, amb 9 punts, 1, 2, 9 punti. Allora, 129. Atenció, perquè se'n va el saborea, saborea, saborea, saborea. Vanessa, Vanessa Sancho, felicidades y a disfrutarlo. I ara és la tonda del popopollo, popopollo. Ai, ai, ai, és que ens hem tornat bojos. Popopollo, popopollo, el popopollo loco. Sí, senyor, qui quieres que te diga? Popopollo, qui quieres que te diga? Popopollo, ai, ai, ai, com estem? I és que ens hem tornat bojos. El pollo loco ens ofereix un fantàstic megalot consistent en pollastre a l'ast, en patates al caliu, amb ampolla de vi, amb pa i amb all i oli. Què més es pot demanar? I tot això aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, el que mentre respires la teva comanda... També tens consumició gratuïta. Toma ja. Mare de Déu, senyor, el pollo loco. Ai, ai, ens hem tornat bojos. Sí, senyor, ens hem tornat bojos. Vinga, va. Ara, ara, sí, és sintonia. A veure quina bola cau. Ui, mira, cap i cua. El 343. 343. 343, eh? 3, 4, 3, point. El de Bollomini, serà, serà. Marxa cap allà. Atenció, atenció, ah, el popopollo, el popopollo loco. Ahí está, al final. Ahí, ahí, ahí, ahí, aquí está. Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen García. Muchísimas felicidades y a disfrutarlo. I ara és l'hortón de la discoteca Lou. Sí, senyors, la discoteca Lou de Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya número 3, ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. Vinga, vinga, fiestuqui, fiestuqui! Ok, atenció, roda la bola! Aviam qui se'n va a la discoteca Lou amb aquestes sessions de Sound DJs Quilava de la Zero. Des d'aquí s'ho devem a Manel, al Yuri, a Josico... Mira, mira, mira, ha caigut la bola... 286, la 286, 286, eh? 286, el de Bollomini, serà, serà, marxarà cap allà, atenció, atenció, perquè és per... Ahí estàs! Ana Fernández, muchísimas felicidades y a disfrutarlo! I ara és el tonta, la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós, ai, la Giralda de l'Arbós, aquest fantàstic temple d'art àrab modernista i que es troba precisament a l'Arbós, doncs ens ofereix, atenció, una invitació per dues persones. Recomanem que sigui dissabte perquè també tenim visites guiades i, a més, fan moltes altres actes. Estigues atent a les seves webs i xarxes socials, Ai, ai, ja sabeu on està la Giralda, doncs es troba a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós. Vos. Oh, atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número 196, la 196, 196, On nef 6 points. Ahí le voy yo, mini, serà, serà. A veure, aquí marxarà cap allà. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Redoble, redoble... És per... Auris! Auris Ramírez! Felicidades y a disfrutarlo! Ara marxem al Racó Dolç. Sí, senyor, el Racó Dolç, el qual ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cuní. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Cap i cua, 303. El 303. 303, El 3, 0, 3, tararí com si com sa. Això està cap al final. El Racó Dolç, atenció, a veure qui se'n va cap allà. És per... És per... Susana! Susana Cadavieco! Felicidades y buen provecho!
Tornarà pel Rincón del Tapeo, el Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred, aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I atenció, roda la bola! I ha caigut la número... Ui, mira, els tres palets! El 111! 101! No, 111! Ui, ui, ui, com estem, eh? 111! 111! 111 punto! Alhora! Oh, oh, oh, oh, pua! Creu jo, mini, serà, serà... Marxa cap allà. Atenció, és per... Josep! Josep Macià! Moltíssima felicitat! Torna la part dinàmica a Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i de Geltrú. Ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I atenció, roda la bola. I cau la número 134. La 134. 134. 134. En 3, 4. I bueno, ja no sé ni quin idioma fem, ja. Ai, com es nota que és divendres, tu, i que la calor apreta ja. Atenció al 134, 134, 134, és per Rosa, Rosa Llop. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo de debò. I atenció, perquè ara ens arriba l'Hotel Àdia, un fantàstic megapremi, l'Hotel Àdia, sí senyor. Un megamenú per dues persones, el que trobareu aquí a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí. Frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. ¡Bueno! ¡Atención! ¡Roda la bola! Ya que hay la número... 305. ¡Uy, 305! 305. 305. 305, 305, eh? 305 points. El llevo yo mini, serà, serà. I marxem cap allà. A l'Hotel Àdia es trobarà cap allà. Atenció, és per... És per... Juan! Juan Macías! Moltíssimes felicitats! Com podeu advertir... Ara estem regalant els números per separat perquè ja no tenim la pel·lícula Fantasma, per tant, igualment els oferim, però per separat, eh? Anem ja per l'últim premi del mega sorteig de premis d'avui divendres 3 de juliol de 2026. De seguida, des de la ràdio Anticrisis, des de l'oficial del Penedès Marítim, des de Ràdio Cunit, eh? Ara és el torn del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, a tota màquina, sí senyor! El Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova ens ofereix una invitació per dues persones i que trobareu aquí, eh? Al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número... 63. Número 63. 63, 63 points, el llevo jo mini, serà, serà. A veure qui marxarà cap allà, amb aquesta fantàstica museu, amb una col·lecció imparable, doncs, també de màquines de vapor impressionants, eh? Com, per exemple, la del centenari, eh? La primera que va circular a tot l'estat espanyol, eh? A la península Ibèrica, vaja, entre Mataró i Barcelona, o no, Barcelona-Mataró, eh? A veure, a veure, a veure, qui se'n va cap allà, número 63, és per... És per... Ahí estàs! Adrià! Adrià Méndez! Moltíssimes felicitats, sí senyor! Com també doncs volem felicitar tota la resta de gent que ha tocat premi aquesta setmana, sí senyor, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats i com doncs també moltes gràcies a tots i totes per participar al llarg d'aquestes dues setmanes. Recordem que la passada no vam fer sorteig, l'hem juntat amb aquesta i per tant, doncs, com sempre diem, la setmana que ve més i millor des de la vostra sintonia, des del ventilador, sí senyor!
Com no, doncs des d'aquí animem a tota la gent que li hagi tocat premi, que ja poden venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, el que són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre cunitejador. Ai, ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Ai, ai, campana, sí senyor. Vinga, som-hi. Els guanyadors del megasorteig de premis del ventilador d'aquí de Ràdio Cunit d'avui divendres 3 de juliol de 2026 són: a la Casa de l'Oro se'n va Josep Macià, a la Clínica Dental de Cunit Montse Pérez, a Alma Music Joana Paredes, a Bimol Nou Xavi Checa, al llibre Mi Muntanya Russa de Vanessa Sancho Francesc Giral, a la Joieria Castillo Sílvia Calafell, a Samis Calafell Adrián Sánchez, a la Perruqueria Harmony Francesc Navarrete, a Doner Pita Palas 2 Àngels Lorca, a la Marina Juanita Rísquez, al Bar La Pinya Noelia Sendra, a El Olivo Dori Caballero, a la Bodegueta Susana Flores, a la Diligència Blanca Martínez, a la Passeteria Cunit Ingrid Ortiz, a la Xurreria Velo Encarna Navés, a Nanda Yoga Estudio Cunit Lina Zarra, a la Braseria i Pica de Cubelles Marta Palomo, a la Camiseria Jaguara Sala de les Heres, a Pollos a la Brasa al Sol Juan Pablo Rodríguez, a la Cova del Gorca Lalo Sendra, al Local Social al Castell Natàlia Alba, a Casa Carminya de Castanyeira Àngela Santamaria, a la Pizzeria Nanà Carolina Fernández, a la Cafeteria Panaderia Núria Conchi Villegas, a la Penya Bètica de Comarruga Marta Moreno, a la Pizzeria La Góndola Jordi Mauri, al Saborea Vanessa Sancho, al Pollo Loco Mari Carmen García, a la Discoteca Lou Ana Fernández, a la Giraldo de l'Arbós Aulis Ramírez, al Racó Dolç Susana Cadavieco, al Rincón del Tapeo 2 Josep Macià, a Dinàmica Rosa Llop, a l'Hotel Àdia Juan Macías i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova Adrià Méndez. Doncs moltíssimes felicitats, com dèiem, a tots i totes, eh? Ja sabeu, doncs podeu venir a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els tiquets són personal intransferibles, han de, doncs, en marxar, doncs, han de funcionar amb el vostre DNI, eh? I personal, i penseu, doncs, que també caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'acomiadar el nostre ventilador d'aquesta setmana, però emparar-vos que ens tornarem a retrobar, si Déu vol, en directe el proper dilluns vinent, eh? Doncs, com sempre, a partir de les 10 de matí, eh? Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, el qual ha tingut el plaer de compartir aquesta estona de ràdio amb tots vosaltres, però no us deixa, perquè ara, a continuació, seguim amb molts més continguts des de la nostra sintonia, a l'informatiu i moltes cosetes més dins de la nostra programació estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit amb el nostre ventilador i amb el que faci falta, clar que sí, home. Des d'aquí, un servidor us saluda, desitjant que passeu un molt bon cap de setmana, molts petonets i abraçades, i a disfrutar-lo, clar que sí, i que vagi de gust. Siau!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on podem anar?
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
1: FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 3 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Des de l'Ajuntament de Cunit volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció, feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sescebes, és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. Amb aquesta notícia obrim, com també amb d'altres que van sorgint a través de la nostra redacció, i és que el passat dissabte, dia 27 de juny, es va celebrar la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Aquesta tercera edició ha comptat amb gairebé una cinquantena de curtmetratges presentats durant el període d'inscripció. El jurat, que estava conformat per Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, Patricia Salvi, productora i actriu, i Ivan Loma, estudiant de cinema i guanyador en anteriors edicions, van tenir-ho força complicat a l'hora de valorar les obres, donat a la gran quantitat i qualitat que enguany presentaven els curtmetratges inscrits. Es van poder visualitzar a la gran pantalla els 16 curtmetratges seleccionats per competir, 8 per la categoria d'independent i 8 per la categoria d'escoles de cinema. Els premiats per cada categoria han estat: primer premi, secció Escola de Cinema per Reflexión de un Dios a un Mortal, de Mario Latorre; segon premi, secció Escola de Cinema per Niñata, d'Eduardo Amado; tercera premi, secció Escola de Cinema per No sé què fer, de Xita Tiagui; primera premi, doncs, secció independent per La Pubilleta, de Dan Bravo; segon premi, secció independent per 9-16, de Pablo Balboa; i el tercer premi independent per Lo que nunca te dije, d'Adrián Portillo. A més, el festival va atorgar també 5 mencions especials als següents curtmetratges: Com a casa en lloc, de Josep Maria Domènech; La última jugada, d'Àlex Lorenzo; El foco caído, de Miguel Ángel Dionisio; El murmullo del agua, de Yuval Camín; Allò que tenim, realitzat per l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit, en el marc del projecte Reacciona. L'alumnat també es va endur unes entrades de cinema gràcies a la col·laboració de Ocine. Des de l'organització es vol agrair a totes les persones que van participar i animar-les a presentar nous projectes a la propera edició del Films Cunit, així com també encoratjar-les a aquells o aquelles joves cineastes que encara no han mostrat el seu talent en públic a fer-ho visible. I amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els Arxius i el Tour Pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a participar-hi aportant fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i, com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Recordem també que la policia local informa que el proper diumenge, doncs, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour de França també recorda Jaume Cassanyes, hi havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció i és que Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en el que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes han corregut doncs, la prova explicant que és una vivència única per a ciclistes i pels espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins cobrint el Tour com a periodista narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 425, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Ja llavors era un espectacle. Avui, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats que fa algú superlatiu. Cassanyes va cobrir 2 Tours de França, el 1976 i el 1977, i llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que enginyar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan les redaccions dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses de cotxe, de lloguer, per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un Tour. El van trucar des de casa i li van dir que havia tingut un nen. El cotxe dels periodistes sempre doncs, havia d'anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa a través d'un canal de ràdio intern que el Tour narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics equips com el CAS, el TECA, el Supercer, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero o Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coincidíem en molts llocs. Ens explicava que com havia anat doncs, l'etapa per poder il·lustrar les seves cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia, a l'allotjament que els proporcionava l'organització del Tour, al qual menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè hi havia carreres per utilitzar-la i guanyar l'exclusiva. Una trucada a cobro revertit narrava, doncs, les cròniques per telèfon deletrejant els noms dels ciclistes estrangers. A les redaccions gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Cassanyes, que va començar doncs, a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven, ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van arribar a ser una gran passió per ell. El pròxim 5 de juliol, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer de la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien un segell de Jugoslàvia, podria complicar-se. Doncs, per sort, no els hi van mirar el passaport. Doncs recordem que les afectacions a Cunit pel seu pas pel Tour seran la ronda que passa per la C31 aquest pròxim dia 5 de juliol, el que Cunit prepara l'organització pel pas del Tour de França, el que la ronda anirà per la carretera C31 que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. L'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà obert al tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i el carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31. D'altra banda, també Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, doncs realitzat per Guillem Estadella, el que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fogados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, dia 4 de juliol, amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns, dia 13 de juliol, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local també tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit. I de les grans cercaviles, com per exemple l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors de Hollyfest, amb teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorença González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar: la festa major és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. I també recordem que aquest dilluns, dia 6 de juliol, a 8:15 de vespre, se celebrarà la 6a edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I tenim una conferència titulada Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, a càrrec de Miquel Altadill, escriptor i periodista, el dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Amb motiu de la festa major d'estiu, doncs d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada d'entre 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i que al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des del 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada d'intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost. Amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics, l'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie Pim, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera edició, doncs celebrada amb el Fes Humor, la qual ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com la riota amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades pels diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat i que es poden aconseguir a través del web oficial del festival a feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros, on el ple comarcal, el ple del Consell Comarcal, va aprovar doncs, aquest passat dimecres inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió, com bé dèiem, inicial de 7,7 milions d'euros i que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten doncs, des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebit per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència a la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal completa, doncs, licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa, impulsada per l'associació Eixarcolant, busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut, doncs, diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservin llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni immaterial que complementa el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Eixarcolant necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espai de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha posat possible, doncs, gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció a la nostra comarca, el Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Eixarcolant anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 i preguntar per Joel mitjançant WhatsApp o trucada o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolant@gmail.com. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatgers diaris al 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència a Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. Una notícia que ampliarem en properes edicions aquest mateix informatiu. Com també a la nostra comarca, qual encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita perjudicials per la salut. Un tema que també ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però encara tenim més notícies. I és que l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals d'espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc avui, dia 3 de juliol, i també els següents dies, 17 i 24 d'aquest mes, a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà avui amb l'actuació de les Loques del Panda. Continuarà el 17 de juliol amb Tributo a las Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I per demà dissabte tenim una sortida patrimonial, les Masies de Cunit. El punt de trobada serà a la Masia de Cal Segu a 2:15 del vespre. Cal reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé posa't en contacte a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dilluns, dia 6 de juliol, també a les 11 de la matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic, el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, si ets autònom i vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al Cava, on Joan Jové, president de Jové i Camps, rep la medalla del treball president Macià. El guardó li serà lliurat al Palau de la Generalitat el dia 6 de juliol. I Mas Vilella també s'incorpora a la marca col·lectiva Corpinat. Ja són 23 cellers integrats al projecte. Unió de Pagesos es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent dramàtic de raïm. El descens del consum de vi i cava fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. S'encén la llum d'alarma. La previsió d'excés de raïm a la barema d'enguany genera preocupació. D'altra banda, la Ruta del Vi del Penedès commemora els 25 anys, amb una festa de celebració al celler Mas Rodó de Mediona. I nou èxit de públic a l'edició d'enguany de la Nit dels Xarel·los. També Recaredo presenta el projecte de Corpinat Infinit i Freixinet és reconeguda entre les 100 millors empreses per treballar a Espanya. A més, la denominació d'origen Penedès tindrà dos reglaments independents per als escumosos i per als vins tranquils. I la Nit d'Enologia 2026 ha premiat el talent i les trajectòries personals en el sector. També Marta Vidal és la nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Adrià Rabadà deixa la presidència del Castell d'Or. I tenim avanços a la gestió de la sequera a la vinya. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens. Ara us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
4: El temps amb Josep Miró. A Ràdio Cunit.
5: Hola, bon dia. Avui el temps es presenta molt estable, molt semblant al d'ahir i de ple estiu, amb domini del sol amb cel clar la major part del dia i tan sols hi ha hagut algun núvol alt a primera hora del matí amb tendència a anar desapareixent. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat una miqueta, s'ha dormit prou bé, entre 21 i 22 graus de mínima, però hi haurà molt de contrast entre la nit i el dia, i la màxima avui estarà al voltant dels 30 graus arran de mar i de 31 a 32 a l'interior del terme municipal de Cunit, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble a la primera hora del matí i marinada de migjorn o garbí, més reforçada al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tot continua igual, amb un dia més de sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge el temps serà estable i repunta la calorada. De fet, hi ha un avís, un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor entre diumenge i dimecres. I el té amb un temps estable, amb algun núvol baix a primera hora del matí, circular la resta del dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, però la màxima podria passar dels 32 o acostar-se als 33, amb una humitat i xafogó moderades ben feble, amb terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor.

0: Aquest estiu refresca amb
1: Flip Ràdio obre les zones. Des de les Terres de l'Ebre, Remember, Ràdio Joventut, respon.
2: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
3: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
1: 107,9 Flip Flap Ràdio. 96,3 Remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.
4: Ei, ei, què passa, criatures de la pista? Benvinguts una setmana més aquí a De Vuelta al Sonido Flashback. El programa que us posa la pell de gallina i les cames com a gelatina. Soc J.M. Sánchez i estic aquí. I vosaltres esteu també aquí. I això, amics meus de la EGB, només pot significar una cosa, que arrenquem motors i ens anem de cap cap a la màquina del temps. Pugeu el volumen d'aquest aparell fins que els veïns piquin a la paret. Traieu la pols del Wallman, que avui tornem a tenir 20 anys i ni un sol problema al món. La gavina ens està fumejant. Els plats ja comencen a girar i jo ja tinc el dit sobre el botó. Però espera, espera, espera un momentet. Que ja saps com funciona això, pillastre? Aquí el que mana la música sóc jo. A més, sóc la veu. I ja porto els temes sota el braç. Així que no us feu el remolón. Anem a posar el primer tema d'avui i ja veuràs com el deixo brillant, llustrós i a punt de caramel per obrir aquest episodi com Déu mana. Vinga, va, agafa't a fora la cadira, perquè el que entre ara és una cançó d'una descarga elèctrica de 50.000 volts directe a les espardenyes. Senyores i senyors, dones i homes, nens i àvies que encara guardeu el VHS de la peli a sobre del televisor, rebeu com es mereix a Kenny Loggins amb el seu himne immortal, Footloose.

0: Deixeu que us expliqui, amics meus, perquè això té tela marinera. Estem a 1984 i aquest temarro no es va conformar amb agradar. Va agafar i va investir. Es planta de cap al número 1 del Billboard Hot 100 americà i s'hi queda 3 setmanes davant i clavat com una autèntica xinxeta.
1: La leche!
0: Fent fora del trono, ni més ni menys, que el jam de Van Halen. I anem ara a rebre una altra joia de debò, mai més ben dit, Via Verdi i el seu hipnòptic Diamond.

I anem ara a agafar corbes, perquè no afluixem ni un pèl del misteri italià. De fa un moment saltarem cap als anys 90 i ens fiquem de ple a la selva del caos del mes calent. Senyors i senyores, que entri rodant en Black Machine amb aquell trallazo que va fer suar samarretes a totes les discoteques d'Europa. Just Machine! Perquè el secret de Black Machine, aquesta colla d'italians espavilats, és agafar la trompeta de jazz de tota la vida i posar-la per la trituradora del house fins que et rebenta les cames. Pura adrenalina rítmica sense floritures.

les veus que se'n responen, que se'n reclamen, que es necessiten. Criatures, baixem de revolucions, que el cor ho demana. Hem suat de valent a la pista i ara toca aixugar-se el front i posar-se a algo tendre. Que de tot ha de tenir el cofre, perquè el que arriba ara és una d'aquelles que t'agafa pel pit i no et deixa anar. Atenció al duet de campanetes, el rocker canadell més estimat del planeta. Brian Adams agafa de la mà ni més ni menys que una Spy Girl. En plena fugida cap a la llibertat, Melanie C, per regalar-nos aquest When You Are Gone.

0: 15 anys de vinils, laca i nits que no acabaven mai.
1: Mil calles llevan hacia ti.
0: Quan cada cançó explicava una història i cada història tenia banda sonora. Perquè hi ha coses que mai passen de moda.
2: I fins aquí la tendresa, criatures. Que se'ns acaba el moment aquest, monyes. Tanquem el primer bloc. Eixuguem la grillameta. I ara feu-vos bé, perquè J.M. Sánchez deixa de parlar fluixet i agafa el comandament de la nau. Llums apagades, bola de mirall girant, fum fins als genolls. Que aquesta cabina ja no és una ràdio, és la millor discoteca del planeta i jo mano aquí dins. Ningú, absolutament ningú, s'asseu. Ningú respira, ningú deixa la pista en aquests propers minuts, perquè ve una metralladora de funk setanter que no perdona. Escolteu bé, perquè entra tot seguit, sense respirar, sense pietat. Obrim foc amb Taste of Honey i aquell boogie, ugi, ugi, que t'obliga a moure el maluc encara que no vulguis. I sense temps de pensar, t'estampo a la cara la reina indiscutible. Us parlem de Donna Summer amb el seu volcànic Hot Stuff, que crema, crema de debò, això. I quan ja creus que fluixo, no fluixo. Entra rodant The Rich i Family amb el seu I Do My Best For You Baby. I per rematar la jugada, sorpresa de la nit, la mateixíssima Dolly Parton, deixant el country a la perxa i calçant les sabates de purpurina, ens farà ballar amb Baby and Burning. Quatre bales, zero pauses, una sola ordre, que no pari aquesta festa. Ah, però espera, espera, que no estem sols a la gabina aquesta nit. Que l'acompanya un autèntic fenomen, un crac dels micròfons que ve a posar-hi la seva veu. Us parlem de Scott Shannon.
3: Prepara't, que això sona més autèntic que un pot de nocilla.

Des de les Terres de l'Ebre, al 96,3 de la FM. Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

tornem a obrir el micro i ara per presentar un temarro de campionat. Que aquí ara el que mana és una dona mayúscula, és una força de la natura amb cames de quilòmetre i una veu que ratlla l'asfalt. Senyores i senyors, la mismíssima reina del rock Tina Turner amb el seu What You Get Is What You See, una joia que surt al mercat allà el 1987. I mira, es planta el número 13 del Billboard americà i número 30 al Regne Unit.

La lletra, amics, és pura xuleria, marca de la casa. Agafa aquesta frase de tota la vida. El que veus és el que hi ha i li dona la volta com un mitjó. I el que ens ve a dir és que si tot el que li pots oferir és l'embolcall, ja pot fer les maletes perquè el seu amor val molt més. Autoestima pels núvols. I ni una engruna de tonteries. Endavant, reina, endavant. I ara atenció, perquè donem pas a un cavaller de l'Italo Disco. Ell és en Gazebo i el seu debut de luxe anomenat Masterpiece.

Estem a 1982 i el tema s'enfila fins al número 2 a Itàlia i número 5 a Suïssa, fent tremolar les pistes de mig continent i obrint-li la porta del que vindria després. Aquell pelotazo mundial que tots coneixem, Eli Chopin. Gazebo. I atenció, criatures, que ara passa una cosa molt xula. Que algú ha agafat un himne de tota la vida, l'ha ficat a la rentadora del dance i l'ha tret rebrillant a tota castanya per fer-te ballar sota la pluja. I aquí toca fer memòria, amics, perquè la cosa té molta tela. L'original és una autèntica joia de l'any 1984, cantada per German i Jackson. Sí, sí, el germà de Michael i Tia Satora, que va ser un autèntic petardazo descomunal. Doncs rebem a Nuki amb la seva versió electrònica de When's the Rain Begins.

I nosaltres continuem amb la pista encesa, criatures. Que ara qui pugi al tro és una autèntica diva de la gabina de DJ. De la veu fina, passem a la veu poderosa, d'aquelles que t'aixequen del terra amb un sol agut. Atenció a la dama del dance britànic, us parlem de Kelly Lorena amb el seu I Will Love Again. La veu dels mítics en trance. I aquest un dels seus trallazos que va definir el trance vocal dels 90. Vinga, aixeca els ulls, aixeca les mans i deixa que la Kelly t'enlairi.

0: Una veu.
1: Una història.
0: Una època. Flashback, el canal que et retorna el millor so
1: de la teva vida.
0: On cada cançó és un record.
1: I cada record, una emoció.
2: Espai musical, presentat per Xotem Sánchez.
3: Des de les Terres de Ponent, al 104,8 de la FM. Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Segarra.

i prou de monyes i de sentiments. Va, anem a tancar una mica una parlenta. I aquí J.M. Sánchez torna a agafar les regnes d'aquesta bèstia. S'acaben les explicacions. S'acaba de pensar. I comença la traca bona. Apagueu els llums del menjador, que aquí dins ja no manen ni el rellotge ni la mare. Mane el ritme. Els làsers ja estan ratllant el sostre. El terra ja està vibrant sota els peus. I jo des d'aquí, des de la galina, us llançaré 5 bombes seguides, sense xarxa i sense pietat. I el que no aguanti, que surti a prendre la fresca, perquè aquí no es respira fins al final. Va, atenció, que va la carretilla i no frena. Obrirem amb Imagination i el seu C2 Flashback. I sense deixar-te respirar, t'estamparé la bogeria de Captain Sensible amb el seu Water, amb aquella pura gamberrada britànica. I quan vulguis adonar-te, ja estaràs udolant amb els Baltimora i aquell Tartan Boy, que tots sabem cantar encara que no en sapiguem la lletra. I no para, perquè entrarà la nostra italiana de foc, Espanya, amb el seu Every Girl and Boy. Marxa pura, i per rematar la jugada et deixarem baldats amb Polxarada i el seu Dancing in the Night. 5 temes, 0 treva, una sola consigna, que suïs aquesta pista fins a l'última gota.

I ara prepara't per un tema lent. Això sí que és territori sagrat, amic meu. Perquè als 80 i 90, les cançons lentes no eren només cançons. Eren una oportunitat. Fes una ullada al teu voltant. Acosta't a aquella persona que fa estona que et té distret. No cal dir gran cosa. Deixa que parli la música per tu. Tens 3 minuts, ni un més. Però quan comenci, el món s'atura. I només quedeu vosaltres dos i la música.

Bata, bata, amics de la ràdio, criatures del matí, criatures de la tarda, criatures de la nit. Hem agafat la mà de la persona que tenim al costat i hem deixat que entri dintre dels nostres cors. Starship, amb el seu himne immortal, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: tot instant màgic té final. I justament per això deixa empremta. Així que... respira. Remata la jugada si l'has de rematar. Petó, somriure o retirada digna. Flashback. Torna a la festa.
1: Siento interrumpirte, Bob, pero nos estás aburriendo.
0: Perquè ara torna a la festa, que encara queda nit, així que espavila. Agafa el got, col·loca't bé i prepara't. Perquè el següent tema no és per abraçar-se, és per cremar sola.

ara, a continuació, anem a aterrar als Països Baixos amb un caramelet de colors. Amics, anem a pujar la persiana, anem a deixar que entri la llum i anem a pintar la pista de purpurines somriures.

Dorothy and the Pins amb el seu petardazo Shine Up de 1982. La mateixa que ficava cara al playback de Funky Town dels Lip Sync. Anem a baixar la llum. Que de la festa holandesa passarem a un dels moments més tendres de la nit. Ens entrarà ara mateix per la porta una d'aquelles cançons que tothom reconeix a la primera nota. Aquella veu fina que t'erissa la pell de dalt a baix. Senyores i senyors, el francès de veu de cristall, F.R. David, amb la seva joia eterna, Words.

I quina bestialitat de números, amics meus. Estem al 1982 i aquest de Marro no fa soroll, fa història. Es planta el número 1 a 10 països d'Europa, entre ells Alemanya, Suècia, Espanya, Àustria, Suècia i més. I arriba el número 2 al Regne Unit a la primavera del 83. I saps quantes còpies venudes té aquesta autèntica meravella? 8 milions arreu del món. Sí, sí, 8 milions. Escolti vostè, eh? Una de les balades soft pop més venudes de tota la dècada, ni més ni menys. I ara, de la timidesa d'ell, saltarem a la gallarda i a la gallardia d'ella. Aquesta criatura que si fa un moment algú no trobava les paraules, ara ve una dona que les té totes. I te les canta la cara sense tremolar. S'acaben els dubtes i comença el poderío. Strong enough.

I quina jugada, quina jugada més mestra, Nexa. Estem a 1999. Ple boom de queixó robòtic de l'Autotune, que ella mateixa va posar de moda en Believe. Doncs aquesta segueix com la primera. El seu segon míssil, que no es queda enrere. Número 5 al Regne Unit, número 1 a Holanda, a Hongria. Top 10 per França, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Itàlia i mig continent. I encara més fort, als Estats Units es planta el número 1 de les llistes plenes de ball. I anem a tancar ara mateix aquest bloc amb una autèntica raresa de col·leccionista, d'aquelles que només els bons DJs tenien a la maleta. De la diva mundial saltarem a l'underground més pur, amb un d'aquests temes que no sonava a totes les ràdios, però que a les discoteques bones feien bugir. La pista, rebeu a Peter Project amb

Anem a ser sincers, amics, que J.M. Sánchez no us enganya mai. Aquest tema ressurt de les fàbriques belgues de l'Eurohouse cap a l'any 2000, just quan els 90 treien l'últim alè. No busquis els número 1 de les llistes. No, no, no. Això és en matèria de DJ. De...

0: sentir l'amagat d'aquells que els punxadors guardàvem com un tresor per al moment exacte en què la gent ja no pensava res i només es deixava portar la joia secreta de la nit.
1: Hi ha programes que es limiten a posar música. Arriba Flashback. Aquí els hits entren vestits de neó, amb mirada de discoteca i ganes de guerra.
2: Flashback de Vuelta al Sonido proposa un viatge directe a la FM més viva dels anys 80 i 90. Amb Xota Emma Sánchez portant el ritme, cap allà on la nit encara pica fort.
3: Des del Penedès, al 107 de la FM. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Alemanya.
0: Ei, ei, un moment, que J.M. Sánchez ja tenia l'abric posat i resulta que ens havíem deixat un tresor al calaix. Com marxar a casa sense bloc dels 90 més de bé? Ni parlar-ne! Torneu a la pista, traieu-vos l'abric, que això no s'acaba fins que sonin les dives del house. Anem a baixar les llums una última vegada, anem a pujar el fum fins a l'alçada del pit i anem a fer rugir aquesta gavina, que el que ve ara és en garatge del bou. Veus negres que posen la pell de gallina i pianos que s'enlairen fins al sostre. Atenció, que va tot encadenat i sense xarxa. Obrint amb l'himne de la llibertat, Ultranaté i el seu Freak, que fa cantar pavellons sencers amb els braços en l'aire. I sense tocar de peus a terra, t'enxufaré a la Yomanda amb el seu Gotta Love For You. I quan creies que respirar és... No, no, no. Entra una altra senyora amb mayúscules, la britànica Lisa Stanfield, amb el This is the right time. Soul i ritme per parar un camió. I per posar la cirereta tota aquesta nit, els reis de New York, Masters and Work, presentant la veu d'or d'Índia amb el seu To Be In Love. Quatre joies del caos, una sola pista, zero ganes de marxar a dormir. I ara sí, animals, veieu aquests quatre com si fos l'última nit del món, que aquí J.M. Sánchez us mira des de la gavina amb un somriure d'orella a orella. Us estimo i fins la propera.

criatura, a l'entrada a la recta final amb el cap ben alt, que encara ens queda coses per dir i molta pista per cremar, però anem perfumant la nit amb un aire italià que sap a estiu i a melangia. Baixa'm un punt les revolucions sense deixar de moure els peus, eh? Atenció amb aquest duo, Transalpí, Pabs and Scar amb el seu projecte. Aquell tema preciós anomenat Miralls, esta serà la luna. I mira quins números, amics, estem a l'any 2000, junts al canvi del mil·lenni. I aquesta meravella s'enfila fins al número 29 de la llista italiana, on aguanta 19 setmanes. Escampant-se per mitja Europa com un dels últims sospirs daurats de la dance music. Carn d'estiu, carn de chiriquito, carn d'aquells DJs italians que sabien posar romanticisme al mig del bombo. Així que aixeca els ulls al cel, demana un desig i deixa't bresolar.

Iau, iau, criatura de la lluna italiana. Baixa-l'en de cop al carrer més calent d'Amèrica. Que aquí ve el grup del bo. Puja l'energia, que torna al ritme que feia petar les pistes urbanes dels 90 amb aquell so trencat i sincopat, el New Jack Swing en estat pur. Senyores i senyors, el rei indiscutible del moviment, Bobby Brown amb Jumping Around 1992.

amics, amigues, família, coneguts. Això és la ràdio. La ràdio divertida, la ràdio dels 80, la ràdio dels 90. I amb vosaltres, J.M. Sánchez. I atenció, atenció. Que això que ve ara enllaça de meravella amb el que acabem de sentir. Perquè si el Bobby jurava i perjurava que ningú anava enredant a ningú, aquí venen tres angleses a dir que han sentit tot el contrari. Del règim en blues masculí saltarem al synth-pop femení més pinxo i lluent dels 80. Amb vosaltres el tio britànic que ho petava, les Bananarama.

0: sí, sí, sí. Arriba el moment que sempre fa una mica de cosa. L'últim tema de la nit. Però com sempre, J.M. Sánchez no marxa sense una sorpresa, sense la... sota la màniga!
1: Nadie podrá detenerme.
0: I avui canviem completament de terç. I ens anem a Nashville, a la pura essència americana, amb una veu de country que t'abraça l'ànima. Senyores i senyors, rebeu amb tot el carinyo a Carlin Carter amb el seu tema Every Little Thing. I aquí ho deixem per avui, colla. Gràcies per haver estat aquí, per ballar, per riure, per viatjar amb mi. Una estona fora del temps. Cuideu-vos molt, siguem feliços i feu bondat. I recordeu que la millor música, com estem al meu canviador, és la que ens fa tornar a tenir 20 anys. Una abraçada ben forta i fins molt aviat. Que això de l'amistat no caduque mai. Adéu-siau, animals, i que soni Carlin.

0: Està sintonitzant ara mateix Royal House Music, un programa dedicat a la música house i a les seves derivacions. Soc Ivan Uriac i t'acompanyo dues horetes amb molt bon so a través de la FM. Això és...
1: Sintonitza't en directe Royal House Music.
2: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.
0: Estarem dues hores posant molt bona música en el qual segurament t'encantarà, disfrutaràs, això serà massa. Això serà Royal House Music. Molts dels temes que tornarem a escoltar aquí, molts averiguarem, sentirem, tornarem a sentir tant els remixos com els normals, evidentment, els originals, com no, de la bona música. Com aquest I Want Be You de Chocolate Puma. Toma ja, Chocolate Puma. 1, 2, 3, 4, això m'agrada.
3: F. F. M. El so que t'enganxa.

Energia pura del bomb, la música house que es contempla aquí a través de les ondes de la FM, no? Estava pensant, i suposo que tu, vosaltres també, a mi, antigament, bueno, no dic antigament, uns anys enrere, no molts, totes les discoteques, pràcticament totes posaven música house, es va posar com de moda, no? Després el reggaeton es va fotre dintre i ara he arribat un punt que és raro trobar algun local que funcioni amb aquest estil musical. Això no vol dir que es facin festes, vermuts i cosetes d'aquestes especials que pots anar-hi, ballar i sentir i recordar aquestes cançons, no? Però és curiós. Això sí, jo sóc d'un dels que... Bueno, del Salvador del House. M'agrada fer festes, vermuts electrònics i cosetes així, que pugui posar temes com aquest i disfrutar en la penya com antigament, clar que sí. Això no es té que morir mai, perquè el bo té que durar sempre. Xocolata Puma, que bé. Això es diu Cicada, es diu Semi of Scene. És una de les cançons que a mi m'encanta molt, té el seu rotllo més techno, però dintre del house, i la veritat és que està molt ben parit, molt ben fet, i aquí va com anillo al dedo. Això és Royal House, house, house Music. House, music.

estilo inconfundible de la música dance, del dance house, del techno house, com vulguis dir-li, porta a la pista, vaya, i a recordar bons temps de la bona música. Anem a escoltar aquest trapet que està entre la mateixa Coronel Abrams, una cançó clàssica modernitzada, actualitzada, com no, amb uns anys enrere, així, així, perquè avui estem posant un classic house d'aquell divino. Estem exquisitament posant molt bona música perquè sentis, ballis i, com no, perquè disfrutis aquí a través de les ondes de la FM. També et recordo que això queda gravat i que podràs descarregar-te des de la ràdio La Carta, des de l'emissora FM. Ja saps que estem a diverses emissores en les quals, a la que estiguis ara mateixa, a la sintonia, busca Ràdio La Carta, Royal High Music, ja descarregues aquest programa qualsevol altre que ja hagin fet i emitit en aquesta gran casa, en aquesta emissora, a través de la FM. Algunes de les emissores que participen també com a la plataforma iVox, que també la coneixeu mundialment, és on tothom puja els podcasts, i Radio, com no, Royal High Music, doncs també està allà.

Que bé sona aquest tema, actualitzat evidentment, un tema dels 80, final dels 80, que va tindre tant èxit i que a l'època ja passada el 2000, 2005-2010 serà aquest tema, hagi fet aquesta producció tan guapa i actualitzarà el seu moment. Trapet, Coronel Adams.

I ara mateix, Daniel Martinelli, amb aquest You Feel the Feeling, és Sid the Pack. Un altre de les clàssics aquí al Royal House Music.

Bueno, però sempre després d'un gran tema entra un altre, com aquest Lisa Voltax, amb aquest The Suke Bells of Ibiza. Sonarà amb unes campanetes, és un tema molt especial, molt raro, però a mi m'agrada molt. Té el seu film, el seu estil. Són aquelles cançons que quan les escoltes dius, hòstia, és guapa, tu, és guapa. Això és Royal House Music.

Off Ibiza, las campanas de Ibiza. Somos ibicencos, Sagrada House. Això es diu 30 Second of Mars. La cançó és Huracán. És una cançó feta per Joan Ibáñez i Toni. Així és el que posa. Aquí descobriràs cançons molt guapes. Igual no has escoltat mai. O sí. Si eres molt hausero, segur que sí. Aquí descobriràs la nova música house i com no els clàssics també. Això és Royal House Music. House Music. House.

0: amb un tema clàssic, clàssic, tip, perquè és d'Abel Ramos. Ja sabeu que Abel Ramos fa molts temes i a vegades es fa amb els companys. En aquest cas ha fet amb el Mark Simmons aquest tema que es diu Cava. Toma ja, així, sí, Cava. Abel Ramos Amsterdam és aquesta versió tan guapa que segur que t'agrada. Possiblement no dic. Segur, segur que t'agrada. I després posaré un altre Abel Ramos, però en Raúl Cremona, eh? Serà un altre tema perquè vegi que amb aquest senyor faci una cosa amb una o l'altra, ho fa brutal, com aquest tema. El que espera, desespera, i el que no, escolta Royal House Music.
1: Sintonitzes en directe Royal House Music.

són els temes d'Abel Ramos i en aquest sentit el que espera, desespera. Jo sigo esperando la bona música house sempre aquí en el nostre programa. Continuem amb un altre tema d'Abel Ramos, en aquesta ocasió con Raúl Cremona, aquest Puma.

0: La veritat és que força vitalitat no li falta aquesta cançó d'Abel Ramos i Raúl Cremona, eh? La veritat que no. Puma, wow, wow, wow.
1: En directe en sessió Villa i Valuriano.
0: Entrem amb un tema d'Abel Kid i Luis Ponce amb aquest Cuba. Factoria Nalaya, i la veritat és que t'agradarà com estem, altres que estem posant avui. Ja sabeu que sempre intento fer programes diferents amb molta música i no tenim etiquetes d'anys. Vull dir, si és bo, es posa. I punto.

Això és L.E.P. i Fly Away, un gran tema també que té una ventada brutal i una energia que portarà. Si l'escoltes profundament i dones volum, volumen, volumen, Podemos laca, le damos un volumen, cuerpo. Bueno, que fota-li castanya, que ja veuràs que disfrutaràs un bon tema aquí al Royal House Music. Això és la FM.

quanta música. A vegades no dona temps de posar-la tota. Aquí encara ens queda una hora ara mateix de programa que posarem i continuarem posant temes tan grans com aquest que estàveu escoltant ara mateix. Alex Barati i Wendy Levis amb aquest

aquest tema que no hem presentat es diu Such Game, saxo del joc, un tema per a Fred Azzetto, aquests italians que fan cosetes com aquestes que són divertides. Anem a escoltar Alp i Auto Walk amb aquesta fiesta electrònica que segur que recordaràs, i si no t'agradarà.

Andreu Vincenzo amb aquest Don't Be Afraid, una de les cançons que en el seu moment van ser, bueno, i són, perquè són un clàssic dels clàssics i no passaran de moda mai. Són molt maques, molt ben fetes, tenen gust i estan curades. As Well, Feel Your Vibes, temazo. Això és Royal House Music.

0: Has de tenir un tema de es well, és complicat posar un altre bo, eh? Però nosaltres el posem. Ben Preston i amb aquest Elizabeth, DJ Parker Master Piano, una de les cançons que no va ser tan coneguda en el seu moment, però que la veritat és que molt bon tema. Això és Royal House Music.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

doncs anem a escoltar algo de Benny Royal que ja feia temps i ganes de posar-lo, aquest Info You Look Ice, una cançó que té molt ritme i que té molta energia en aquests minuts ara mateix que es queden de programa uns 20 minuts.

0: Uau, quin temàs, com entra con sur i com va variant. Així és la bona música house, eh? Si t'agrada aquest programa, és que t'agraden els temes bons al house, al house pur, pur. Berta Nicoli amb aquest Rocking on the Dance Floor, l'estil inconfundible de la música house més clàssica, més gospel, que també sona, ja sabeu que aquí, si té una bona etiqueta house, ho posem. Això és bona música. Soc Ivan Uriac, el teu DJ, i encara ens queda un quartet d'hora amb tu, aquí al Royal House.
1: Music. House.

amb un tema d'aquells que no t'esperes i dius xapó. Bueno, jo crec que tot el que està sonant avui és particularment bo i diferent. Bobby Alexander, Carlos Gallardo amb aquest Wii.

Mare meva, com sona aquest tema avui, entre altres. Crec que si t'agrada la bona música, sobretot la música house, dintre del panorama de ben fet i ben currat, aquest és el teu programa, dues hores, dues hores de Royal House Music que anem fent setmana tras setmana. I ara, bueno, doncs és que era ja l'últim tema, ens tenim que anar, però tornarem molt aviat. Ja hem fet les dues hores. Per cert, no et preocupis si acabes d'entrar, que ho deixo tot a la ràdio i la carta a través de la FM, busca Royal House Music, ja et descarregues aquest programa o també a través de la plataforma iVox arreu del món. Soc Ivan Uriat, el teu DJ, o Ivan Ur. Ens veiem molt aviat i sobretot ens escoltem. Espero que hagi sigut del teu agrado, que hagis disfrutat, que hagis recordat, en fi, que t'emocioni. La vida és música, la música és vida i es tracta d'això, que t'arribi al cor. I que no t'oblidis mai que hi ha molt bona música al món. Que no et venguin el que et venen, que sempre diuen, no, això és el que està de moda. El que està de moda poc més. Però el que està bé, com aquest tema, està bé. Els deixo amb Bubo, Miami to Ibiza. Una de les cançons que va tindre molt impacte amb un ritme i uns baixos brutals. Ens veiem aquí a través de la FM. Ha sigut un plaer. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Adéu.

0: Bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en Xarxa.
1: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlar o no.
0: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en Xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes, la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
2: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
0: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
3: Notícies en xarxa.
4: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Y Radio Cunit.
5: Mójate con Radio Cunit.
6: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
7: 107.0
6: FM. FM.
8: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
6: Escolta els informatius de Radio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
8: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
6: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest infest de la redacció del Cunit del Dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 6 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de Vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha viscut una jornada històrica amb el pas del Tour de França, la caravana publicitària i, posteriorment, el pas dels corredors han omplert els nostres carrers d'emoció, color i un gran ambient. Ha estat un orgull veure Cunit formar part d'una de les competicions esportives més importants del món. Cunit ha tingut l'honor de formar part del recorregut del Tour de França, acollint avui el pas d'una de les competicions esportives més prestigioses i seguides del món, el qual va tenir lloc ahir diumenge, durant tot el matí. Com dèiem, Cunit va ser la protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns, veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Gràcies, doncs, a tothom per fer possible aquesta jornada el que es desenvolupés amb èxit. El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular. Milers de persones han sortit al carrer per veure passar el pilot entre el Vendrell i Sitges a la segona etapa del Gran Depart català. El Tour de França ha deixat aquest diumenge una imatge històrica del Garraf i del Baix Penedès. La segona etapa del Gran Depart català entre Tarragona i Barcelona ha recorregut les dues comarques entre mostres d'entusiasme de milers de persones que s'han concentrat als carrers i carreteres per veure passar la prova ciclista més prestigiosa del món. Després de sortir de Tarragona, el pilot ha entrat al Baix Penedès a Pel Vendrell, des d'on ha continuat el recorregut per Calafell i Cunit, i ja al Garraf la cursa ha travessat Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, abans de dirigir-se cap al Baix Llobregat en direcció a Barcelona. A tots els municipis del pas del Tour ha mobilitzat centenars de veïns i aficionats que han aprofitat una oportunitat excepcional per veure en directe els millors ciclistes del món. Tot i que el pilot ha passat en pocs segons, la tradicional caravana publicitària ha animat l'espera durant prop de dues hores amb música, espectacle i repartiment d'obsequis. Un dels punts amb més ambient ha estat Sitges, també, on el pilot ha passat cap a les 3 de la tarda. A la Fan Zone instal·lada al passeig marítim, al qual ha reunit centenars de persones davant d'una pantalla gegant, mentre els gegants de la vila, el Drac i l'Àguila, han protagonitzat la rebuda internacional dels corredors, on la jornada també ha comentat, doncs, amb la sessió de DJ Núria Escarp. També Vilanova i la Geltrú ha viscut intensament la jornada. Centenars de persones s'han repetit i repartit al llarg del recorregut per seguir el pas del Tour, i l'Ajuntament ha destacat la gran acollida dispensada als ciclistes. Un cop finalitzades les tasques de desmuntatge, cap a les 5 de la tarda, el trànsit ja havia quedat completament restablert a tota la nostra comarca. La retransmissió internacional de la cursa ha permès mostrar al món alguns dels paisatges més emblemàtics de la costa del Garraf i del Baix Penedès, convertint el territori en protagonista d'un esdeveniment seguit per milions d'espectadors. Després del seu pas pel litoral penedesenc, el Tour ha continuat cap a Viladecans, on s'ha disputat l'esprint intermedi de l'etapa abans d'afrontar el tram final a Montjuïc, a Barcelona, escenari de l'arribada després de 168 quilòmetres de recorregut. La victòria d'etapa ha estat per al mexicà Isaac del Toro, de UAE Emirates, i que s'ha imposat després d'un atac en l'última extensió a Montjuïc. El seu company d'equip, Tajet Pogacar, ha entrat segon i tots dos han creuat la línia de meta celebrant el triomf plegats. Amb aquesta victòria, del Toro, que disputa el seu primer Tour de França, es converteix en el primer ciclista mexicà que guanya una etapa de la ronda francesa en 37 anys des del triomf de Raúl Alcalá. Per la seva banda, el danès Jonas Vingegaard, de Visma Alias Bike, ha conservat el mallot groc de líder de la classificació general. Més enllà de la competició esportiva, el pas del Tour ha deixat una gran festa popular al Garraf i al Baix Penedès, amb carrers plens, ambient familiar i una projecció internacional difícilment comparable amb els municipis del territori. Però encara tenim més notícies. Cunit convida la ciutadania a preservar la memòria del pas del Tour de França. Amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els Arxius al Tour Pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a aportar-hi, doncs, fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour de França, el qual es va viure ahir en el nostre municipi. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi, doncs, a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i, com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que la Festa Major d'Estiu ja és aquí. Cunit ja està, doncs, celebrant la seva gran Festa Major d'Estiu 2026, que va començar el passat dia 3 de juliol amb els mullats i els cremats, i finalitzarà el 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de Festa Major, que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts amb aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura, doncs, va arrencar oficialment aquest dissabte amb el bingo musical. A partir d'ara, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. Recordem que aquest dilluns dia 13 de juliol és festiu al nostre municipi. La cultura popular local tindrà també un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrosses i sopars de germanor organitzats pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major. Acomptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecheto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Tilleri, la Festa de l'Escuma i la Cluenda Tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de la Habana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. La Festa Major d'Estiu també compta amb tres activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. El programa inclou el pregó de la Festa Major, que tindrà lloc, com bé dèiem, a les 9 del vespre a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'Estiu 2026, aquest dia 10. També hi podrà, doncs, gaudir el Crecheto, un espectacle itinerant i familiar que començarà a les 7 de la vespre des de la plaça de la Vila, on aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. I la programació, al qual es complementa també amb Tritrades, un espectacle de màgia a càrrec de tarragonina Judit Tilleri, que tindrà lloc a 8:15 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir la programació de la Festa Major, fomentant l'accés a la cultura i oferint espais de trobada i gaudint per la ciutadania. Tot això amb el suport de la Diputació de Tarragona. Però també recordem que avui, a 8:15 de vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I seguint amb la Festa Major, també recordem que amb motiu d'aquesta Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026 tenim la conferència Cunit Vilanova, pinzellades històriques ultramar en el record. Una nova conferència de Miquel Altavilla, el que ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides i d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que, en el seu retorn, van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, de les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, que hi té una plaça dedicada a Vilanova, davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres pronoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll i Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada dels 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. A final de la conferència i abans de passar al Das de Cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual doncs, té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada i intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que convertiran un protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor, el qual ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com a conjunt del Baix Penedès, amb el pas dels anys, el qual ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat doncs, un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riorota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres dia 1 de juliol a les 12 de migdia a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. Segons el Diari de Tarragona, ha mort un banyista a Cunit, la sisena víctima mortal registrada a les platges de Tarragona aquest estiu. Els socorristes el van treure de l'aigua al trobar-se indisposat i els sanitaris del SEM intentaren reanimar-lo sense èxit. L'home tenia 70 anys. Un turista de 70 anys ha mort aquest divendres passat a la platja de Llevant de Cunit, a l'Havana 6, el nombre de víctimes mortals registrades a les platges de la província de Tarragona des de l'inici de la campanya d'estiu al passat 15 de juny. Segons ha confirmat fonts de Protecció Civil, la mort podria no catalogar-se finalment com a un ofegament, ja que l'home fou rescatat pels socorristes quan presentava símptomes de trobar-se malament mentre es trobava dins de l'aigua, en una zona on no cobria. La principal hipòtesi apunta a una insuficiència cardiorrespiratòria. A l'avís s'ha rebut poc abans de les 4 de la tarda. El percatar-se de que el banyista es trobava indisposat. Els socorristes de la platja de Llevant el van treure de l'aigua i van començar a practicar-li maniobres de reanimació sobre la sorra en presència dels seus familiars. Fins al lloc es va desplaçar dues unitats del sistema d'emergències mèdiques, del SEM, una d'elles medicalitzada, quan els professionals van continuar les tasques de reanimació. Posteriorment, també es va activar una unitat de suport psicològic per atendre la família davant de la greu situació. Tot i els esforços dels equips d'emergència, no fou possible salvar la vida de l'home. Tot i les causes exactes de la mort, haurien de determinar-se doncs, per de ser situat a les 6 de les morts registrades en les platges tarragonines des de l'inici de la temporada estival. Allà se suma altres dues víctimes mortals ocorregudes en piscines privades, el que eleva a 8 el nombre total de morts relacionats amb el bany a la província en gairebé una setmana de campanya. Com que ara tenim més notícies, el Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7.700.000 euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar aquest dimecres passat inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió inicial de 7,7 milions d'euros que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebut per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal a l'hora que es guanya en eficiència en la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal contempla licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. En aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa impulsada per l'associació Eixarcolant busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservaven llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, doncs també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni material que contempla el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Eixarcolant necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espais de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha estat possible en part gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció al Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Eixarcolant anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136, preguntant per Joel mitjançant WhatsApp o trucada, o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026 amb Som Artistes, Paraules de Colors. Avui dilluns, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçada a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic formulari web que trobareu, on també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest proper dijous, a 7:45 de vespre, tenim Estirada de la Corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, Estirada de la Corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I felicitem el Club Esportiu Millo Cunit. Els nostres júniors han brillat aquest diumenge en el Trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, aconseguint medalla en tots els esportistes participants. Medalla d'or a Elisabet Rodríguez.

0: 2023, amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar cada municipi. Les xerrades celebrades al Albinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de preservació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. Gràcies, doncs, a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau per al futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per apropar la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formen part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a la bio de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No et deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba al Baix Penedès el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals i afavorir l'autonomia i promoure la inclusió digital. Del 14 al 25 de setembre, de 9 de matí a 12 de migdia, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar, doncs, la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodon.es. Més informació al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. I també tenim obert el termini per demanar les subvencions per a obres d'arranjament a l'interior d'habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès, us podem donar suport tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74, 977 157174, o bé habitatge@baixpenedes.cat. Més informació i tramitació a tràmits.gencat.cat. I si ets autònom o vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta i places limitades. Més informació a ocupació@baixpenedès.cat o bé, doncs, trucant al 977 157 167, 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I també recordem que la setmana passada es va celebrar una nova sessió del ple Consell Comarcal del Baix Penedès, al que podeu consultar tot l'ordre del dia i seguir l'activitat del Consell Comarcal a través dels nostres canals oficials de Consell Comarcal Baix Penedès. I també recordem que l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers que aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.

0: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt a la tarda podem veure algun núvol d'evolució molt llunyà cap a l'interior del país i poca cosa més, amb una temperatura que torna a pujar. Ja ho ha fet aquesta nit, ha estat per sobre dels 23 de mínima i avui ja tornarem a superar els 30 a la mateixa línia de costa. Cap a l'interior del municipi fins i tot superarem els 31, amb una humitat que serà encara bastant baixa i amb una xafogor a ratlla. Vents febles, amb una miqueta de terral ara fins a mig matí i marinades de migjorn, no xaloc, la resta del dia fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que continuaran pujant lentament. Així aquesta nit ja estaran al voltant dels 24 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà entre 31 i 32, amb una humitat que serà en conjunt moderada, potser amb una sensació de xafogor una miqueta més notable. Vents febles, amb domini del migjorn o del garbí al centre del dia, i fent que la mar hi hagi marejol més considerable al final del dia.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
5: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cuní.
6: Este verano no te vayas para el pueblo, nos quedamos Cuní, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
4: Buena, esa me gusta.
7: A mí me gusta mucho Cuní, Radio Paella, Toro, Sevillanas, Ole, Sarana, muy buena, Radio Cuní.
8: Desde cada escuba con Pepito, desde cada escuba la radio con Pepito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
4: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
9: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
10: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
6: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
8: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
9: No fotis.
10: M'ha encantat el programa Music City.
11: Bueno,
12: això és Mogró de Monja, tu.
13: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
7: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
14: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: De Exer Ferru y Chateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Traemos en la guitarra. Hola, hola, bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, quan ja estem ja al punt horari de les 10:38 minutets, 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu les vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra més ajuda-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca! Truca i participa! No només a tota la nostra audiència, ni als cunitencs, ni als cunitenques, sinó també a tot el nostre turisme que s'apropa aquí al nostre municipi. Turisme que també ve a disfrutar de les nostres platges, de les activitats, de la Festa Major, del Tour de França i del que faci falta. Truca i participa!
3: The telephone number is 977-674918.
4: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
5: Per partecipare in diretto, chiama a Radio Cunit. Telefono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Radio Cunit en majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns i, a més a més, un agraïment a la vostra participació. Us vendré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, donem la benvinguda als nostres comerços, als nostres oients i a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Maricarme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Anabel Arévalo i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el sumari d'avui dilluns 6 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvinguts.

0: Benvingudes! Així comença El Ventilador! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar des de tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, també la redacció del Ventilador, i el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, doncs, també tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Coneixerem l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats al cap de setmana pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, de la mà de Núria Ruiz. També esbrinarem quin és l'estat de les platges, si tenim bandera vermella, bandera verda, en fi, de la mà de Josep Miró. I ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 6 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. També, doncs, seguirem repassant les històries del Mundial de Futbol. En el marc del Mundial de Futbol 2026, al qual estem, doncs, vivint, I, a més, també aprendrem a parlar bé anglès amb OK Radio, de la mà de Gea Palau. Si de vol, també tindrem la cançó de l'estiu, si és que tenim temps, de la mà de Vicenç Pedro, els consells d'Israel Rius, l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra, i moltes més sorpreses les que ens van arribant i que les que també ens ofereix no només també la redacció del Ventilador, sinó també la xarxa de comunicació local. I tot això amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la qual, com sempre, us posem a través de la nostra sintonia. Tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes, A més, cal que et posis en contacte amb nosaltres. Ja en prendrem bona nota, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis, farem l'encàrrec que desitgis i, a més, podràs optar molts i molts premis. Ja ho saps, tot això en el marc del Santoral i dels aniversaris. Com sempre, doncs, us repassem doncs, el que agafem al nostre telefonotron, el papa mòbil en connexió amb el Sant Pare, on ens comenta sempre els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu, ell va a missa, Per tant, farem el santoral, felicitarem també els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar. Vols fer una dedicatòria, homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. Aquest és el teu espai, I més a més, com a dèiem, en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros, gentilesa de la Casa de l'Oro, situada a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cano i de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Des d'aquí doncs saludem a tot el seu personal i com no, doncs també a la FEC. Recordeu també, per cert, fem un petit incís, que comprar a Cunit té premi. Més de 600 premis, més sorteig final. Fins al 15 de juliol, doncs podeu participar d'aquesta campanya que organitza l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit a la FEC, Cunit Vila Comercial. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador en aquest fantàstic creuer per dues persones que ofereix doncs en el sorteig de premis que realitzarem el proper dia 16 de juliol aquí a Ràdio Cunit a partir de les 9 bona nit en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, d'aquí de Ràdio Cunit. El sorteig, recordem, doncs, es farà a les 9 del vespre del dia 16 de juliol i caldrà respondre en directe. Recorda aquest fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de la AFEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit, Camaleon Travel i la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, eh? Des d'aquí, doncs, saludem a tota la gent de la AFEC, saludem, doncs, a la Charo, també a l'Àngel, a la Nàdia i a tot el personal de la Joieria Castillo, com també, doncs, volem saludar a Samis Calafell, el qual ens ofereix també dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més al carrer Conca de Badalona número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rit número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recó predilecte, a l'Adito de la Diligencia. Sí, la Diligencia, que ens ofereix dos vermuts també a la mateixa plaça, a l'Adito de la Diligencia, no, de la Bodegueta. I també la Passateria Cunit, Cues de Rap i Ampolla de Caldo al carrer Ampar Nadal. La Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata. Xurreria Velo, també xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit ens ofereix també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braceria Hípica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. On el Tour de França, eh? A més, també la carnisseria Jaguar ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86 de Cunit. També la Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social al castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero, eh? I la Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, una beguda i refresc i tapa de dilluns a divendres, al carrer Costa Durada, número 17. I el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred, a l'Avinguda Barcelona, 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un menú per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No diguis-te cruzarte el picos, amigo, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I també, com no, al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones a costar mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara i si te vas a millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament ja és el moment de començar, doncs, a desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dilluns, dia 6 de juliol de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portada amb aquesta magnífica fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb el següent titular, un tour per la història. Calor. La onada de calor va posar a prova els ciclistes i els espectadors amb més de 30 graus al carrer. I gran èxit, Més de 60.000 persones als carrers acompanyaren el Tour de França. Pel que fa al futur, la ciutat de Tarragona demostra estar a l'alçada dels grans esdeveniments. I pel que fa doncs, als esports, precisament doncs, tenim el reportatge més extens i exclusiu del dia que el Tour ens visita. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set de portada amb emergència climàtica. Setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. En fotografia de portada observem la imatge d'un habitatge afectat per l'incendi del Baix Empordà a Calonja, on ja han cremat 2.200 hectàrees. Més notícies, tenim comiat massiu a Khomeini, a l'Iran. Els assistents criden a venjar-se dels Estats Units i Israel per l'assassinat del líder i de la seva família. I pel que fa als esports, Pogacar porta del Toro a la victòria. El corredor mexicà s'imposa a Barcelona en una etapa amb un final d'infart. A la capçalera tenim supremacisme blanc a Washington. La presència de Patrio Front entela les celebracions del 250è aniversari dels Estats Units. I tenim també article amb el periodista i escriptor Xavier Bosch, que diu que la prioritat nacional, per dir-ho ras i curt, seria Espanya per als espanyols. I si sobra alguna cosa, que se n'aprofitin els nouvinguts. D'altra banda, Fernando Trias de Bes, economista, també diu que destruir un bosc porta unes hores i reconstruir el teixit econòmic que l'envolta necessita tota una generació. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Hi ha diversos dibuixos que reflexen gran part de tota la portada i amb el següent titular. Invasió silenciosa. Catalunya, amb 1.670 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes. Tenim el coipú, el miocastor coipus. El cranc americà. La figuera de moro. La cotorra argentina. La ungla de gat. I la vespa asiàtica, com a principals... principals gèneres invasors. D'altra banda, i pel que fa al dia d'ahir, tenim a Òscar Palau. Calor, bicicletes i terra cremada. El país rep una nova onada de calor amb el foc de les Gavarres en fase de control mentre el Tour omple les carreteres. Tenim crònica de Telma Castro, de tornada però sense repòs. I crònica de Judit Menages. Els Minyons ja estrenen la gamma extra. Pel que fa a l'esportiu, Del Toro guanya a Montjuïc la segona etapa catalana del Tour de França. Pogacar, segon, li cedeix el triomf en una exhibició de l'Ohio Emirates. Però tenim més titulars signats com el de Marta Vidal. Irlanda tampoc prioritza el català. Iba Vázquez, el milicià ferit. Andreu Pujol, un estiu al Corte Inglés. Xevi Sala, bon no eres masclista. Anna Pintó, més humans. Montse Castanyo, tempus fugit. I Rafael de Ribot, el peatge del populisme. A la capçalera tenim entrevista a Daniel Oliach, doctor en microbiologia forestal, investigador en la cultura del CTFC, el que declara podem produir fora de les zones tradicionals de tòfones silvestres. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Cubelles. La Llera del Foix recupera 90 metres quadrats. Tenim entrevistes a l'alcaldessa, Rosa Montserrat Fonoll, i al cap de l'oposició, Jorge Mena. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que ens hem de portar amb aquesta enquesta d'Ipsos per La Vanguardia. Només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials. La desconfiança en la justícia s'extén en una majoria al qual veu un sisme polític en els casos de Begoña Gómez i a l'exfiscal general. En fotografia de portada tenim a Pogacar, que dona el triomf de Del Toro a Montjuïc. Isaac del Toro va convertir ahir en la primera mexicà, el primer mexicà en guanyar una etapa del Tour de França des de 1990 gràcies al gest del seu company en UAE, a l'esloveny Pogacar, que li va cedir el triomf, on en fotografia de portada liderant el pelotó, seguits del mallot de groc Jonas Vingegaard. Barcelona es volcà ahir a Montjuïc al pas de l'etapa del Tour de França. A més, l'onada de calor dificulta l'extensió total del foc de les Gavarres. Els veïns desallotjats tornen a casa i avui les temperatures arriben al seu punt àlgid. I la borsa preveu un semestre de pujades per la millora de la situació geopolítica. A més, l'ultradreta alemanya aspira a governar dos Länders a partir del setembre. I pel que fa als passos a quarts, tenim duel ibèric entre Lamin, de 18, i Cristiano, de 41. També tenim entrevista a Edgar Garrett, autor de El blues del fin del mundo. El meu editor va dir que ningú podria llegir un israelí fora, ara. I pel que fa, doncs, al periòdico de Catalunya, en set de portada també amb aquesta gran fotografia, on tenim el Tour Mediterrani. Ho sabem, doncs, el Tour de França per les costes del Garraf. Pogacar regala el triomf de Del Toro a Barcelona en una segona etapa vibrant i calorosa. Tenim ciclistes per les costes del Garraf en el dia d'ahir. I cimera de l'Aliança Ankara. Europa es prepara per liderar la OTAN. Trump va a la trobada que demà només per respecte a Erdogan. El rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de míssils. A més, el barri de la Mina suma gairebé un centenar d'apartaments turístics. I Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia, diu que la nostra productivitat és baixa i el preu interior brut per capita està estancat. Pel que fa a la Junta d'Andalusia, Moreno defensa el pacte amb Vox en la presa de possessió. I al futur congrés, Aliança busca mig fitxatges en espais ultra o fora de l'àmbit independentista. També el 12 d'agost, Espanya buidada tem col·lapses a les carreteres per l'eclipsi. I al País tenim enquesta del 40DB on el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha laissez-faire. Només el 32% afirma que les decisions dels magistrats són justes i imparcials. El 34% sosté que afavoria la dreta i un 16% que beneficia l'esquerra. El 60% opina que es vigila o sanciona poc els jutges que fan malament la seva feina. Tenim asimetria de la justícia. Pel que fa al Mundial de Futbol 2026, tenim el fenomen Lamin, que es medeix amb el mite de Cristiano Ronaldo. La FIFA suspèn una sanció després d'una trucada de Trump. I Noruega elimina Brasil 2-1 amb gols de Haaland. A més, Ian Linell, president de Fitch, diu que el creixement a Espanya podria ralentir-se si es treu el fre sobre la immigració. I el Moreno justifica el pacte amb Vox per el seu rebuig als cordons sanitaris. Els regals d'un criptomilionari posen contra les cordes a l'Ultra Farage. I a la capçalera tenim cultura. Els diaris secrets de l'últim amor de García Lorca. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions totes elles d'avui, dilluns, dia 6 de juliol de 2026. Ara és el moment de, doncs, actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal de l'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
3: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
4: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I arribes a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va a la nostra poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, doncs, la jornada va transcorregant-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la nostra línia, recordem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la R3, circulació interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà a causa d'una incidència a la infraestructura. Servei alternatiu per carretera habitual amb tot el tram entre Barcelona, Faro i Puig i Puigcerdà. A més, a la R4, circulació amb demores de 20 minuts de mitjana. Els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual a causa d'una incidència a la infraestructura ja resolta. A més, a la R3, circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser a causa d'una incidència a la infraestructura. Servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia usant la R4. A la Rodalies de Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. I entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I fins aquí, doncs, el repàs ferroviari de Rodalies i Regionals de la Renfe. Més informació a gencat.cat.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: El temps avui es torna a presentar esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt a la tarda podem veure algun núvol d'evolució molt llunyà cap a l'interior del país i poca cosa més, amb una temperatura que torna a pujar. Ja ho ha fet aquesta nit, ha estat per sobre dels 23 de mínima i avui ja tornarem a superar els 30 a la mateixa línia de costa. Cap a l'interior del municipi fins i tot superarem els 31, amb una humitat que serà encara bastant baixa i amb una xafogor a ratlla. Vents febles, amb una miqueta de terral ara fins a mig matí i marinades de migjorn, no xaloc, la resta del dia fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que continuaran pujant lentament. Així aquesta nit ja estaran al voltant dels 24 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà entre 31 i 32, amb una humitat que serà en conjunt moderada, potser amb una sensació de xafogor una miqueta més notable. Vents febles, amb domini del migjorn o del garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol més considerable al final del dia.

0: I ara sí, arriba a aquest punt del programa. És el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem fent, passant calor.
0: Sí, no, Déu-n'hi-do la calor que fa avui, i encara diuen que poden pujar més les temperatures. Sort que tenim el ventilador, que no para de rodar, i refrescar.
1: Exacte.
0: Tot el nostre ambient, i a més amb aquestes cançons que ens proposes, eh?
1: Vinga, a veure si avui us agrada la que posarem.
0: Aviam, de quina es tracta avui?
1: Avui és el Dia Internacional del Pollastre Fregit.
0: Ah, mira que bé, caram.
1: Pues sí.
0: Agrada molt el pollastre fregit. Escolta, a més tenim patrocinadors, el Pollo Loco, en fi, tots aquests, eh? Escolta, hem de menjar pollastre, tu, avui.
1: Pues avui ens dediquem a la gent del Pollo Loco, sí. La cançó d'avui, venga.
0: I com es diu?
1: És el rei del pollo frito, el Ramoncín,
0: sí.
1: I la cançó com un susurro.
0: Ah, molt bé. A més, és un tema de ara fa 40 anys ja gairebé, d'aquest tema musical.
1: Sí. Correcte.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bueno, doncs amb aquest tema ens quedem. Escolta'm, doncs, moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, i si Déu vol, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, i bon profit amb el pollastre, eh?
1: Igualment.
0: Petons i abraçades.
1: Adéu-siau,
0: bon dia.
1: Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de la nostra secció del cuponazo. Anem ara a passar a les combinacions guanyadores de la 11.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: I comencem, doncs, per l'Eurojackpot de divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 4, 9, 20, 25, 28, amb els sols a l'1 i el 3. El cuponazo, cuponazo de divendres. El número premiat va ser el 5.725. 0, 5, 7, 2, 5 de la sèrie 111. Aquest ha sigut el nostre cuponazo.
1: Bendito cupón, de la miseria mi mesa.
0: La dupla de la 11, el número 4.
1: Tengo más dinero que el rey.
0: I el sorteig media, la data premiada és la de l'1 de juny de 1947 amb el 11 de trèvols. El triplex de la 11, el 516, 516. I el sueldazo del fin de semana, el número premiat és el 94.010, 94010 de la sèrie 19. Acabem amb la Super 11, on la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 26, 36, 44, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 68, 69, 74 i 83.
1: El se lo merece todo.
0: Fins aquí, doncs, el cuponazo del dia. Fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir i al cap de setmana per l'Organització Nacional de Cecs, per la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació a la platja de ple estiu, amb una mar força tranquil·la avui. Els propers dies es podrà moure una mica més, però avui no. Es mourà entre els 10 i 15 centímetres al matí i entre els 15 i 20, 25 com a molt, fins a mitja tarda per tornar a baixar l'onatge al final del dia. Per tant, avui banderes blava amb verdes a les nostres platges i també continua onejant la bandera blava també a les nostres platges. Per tant, dia de ple estiu amb banderes verdes, plàcid, aigua en bon estat, molt poca corrent i aigua transparent.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns 6 de juliol de 2026. I comencem per el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell Platja. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 0308. Repetim, 977 69 0308. Aquestes han sigut les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots, durant segles, ningú no estava segur de que existissin.

Campanya contra el comtat de Barcelona, destruint part de la ciutat amb la destrucció de Barcelona, saquejant-la i fent-ne presoners i molts ciutadans. Això va ser possible perquè les peticions d'ajuda del comte Borrell II van ser ignorades pel seu senyor feudal, el rei Franc Lotari I, i per aquest motiu, 3 anys després, es nega a renovar el pacte de vassallatge amb el nou rei de França, Hug Capet, la qual cosa representa la independència de facto dels territoris sota el poder de Borrell. A partir d'aquí, doncs, comencem avançant i arribem ja al 1929 a Madrid, on el dictador Miguel Primo de Rivera prepara una constitució per la seva dictadura. El 1937, Brunete, a la província de Madrid, a Espanya, i comença la batalla de Brunete. I el 1947... s'hi celebra un referèndum sense cap garantia democràtica que ratifica la llei de successió en la jefatura de l'Estat, la qual proclama Franco com a cap d'Estat. I el 1965, als Estats Units, la cançó I Can't Get No de Satisfaction de Rolling Stones arriba al número 1 de vendes. Seguim avançant i arribem a l'any del Naranjito, el 1982, on a Espanya la crisi interna de Unió de Centro Democrático provoca la dimissió de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del partit i serà substituït al càrrec per Landelino Lavilla. Seguim, doncs, al 1985, a Barcelona, Lluís Llach omple el Camp Nou en un concert històric. Això ja fa 41 anys. I el 1999 a Barcelona, un grup feixista armat assalta la seu de l'Associació d'Estudiants Progressistes. A més, el 2005, el Comitè Olímpic Internacional tria la ciutat de Londres com a seu dels Jocs Olímpics d'estiu 2012, el dia abans de patir una cadena d'atemptats atribuïts a Al-Qaeda. I el 2006, a Sant Sebastià, Euskadi, el Partit Socialista d'Euskadi i Batasuna es reuneixen per primer cop després de l'alto el foc permanent d'ETA. I acabem fa 10 anys enrere, el 2016, on es fa públic l'informe Chilcot. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que van succeir, doncs, tal dia com avui. Un 6 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

ciutats. Avui descobrim la ciutat de Milà, fitxa geogràfica d'una ciutat del món. Milà està situada al nord d'Itàlia, a la plana de la Llombardia, i n'és capital, així com també de la província homònima. Sobrepassa el 1 milió d'habitants i s'alça com la segona ciutat més poblada del país després de Roma. La ciutat de Milà es troba en una de les regions més desenvolupades d'Itàlia i sovint es defineix com la capital econòmica del país. Des de finals del segle XVII i fins a la dècada dels anys 70, Milà ha estat principalment una ciutat industrial. Empreses com l'automobilística Alfa Romeo o la coneguda corporació televisiva Mediaset tenen seu a la ciutat, així com també la Borsa d'Itàlia i la Fiera di Milano, l'exposició comercial més important del país i una de les principals del món.

Amb els anys, el sector terciari cada vegada ha anat prenent més força i Milà, juntament amb París, és una de les grans capitals de la moda. La ciutat italiana ofereix nombrosos edificis i places d'una bellesa inqüestionable. El Duomo, per exemple, és l'espectacular catedral de la ciutat i va ser construïda durant 5 segles. O just al costat, la Galeria Vittorio Emanuele II, on hi ha alguns dels locals més típics de la ciutat. La galeria va ser un dels primers edificis d'Europa en construir-se en vidre i ferro i és el tradicional punt de trobada dels milanesos.

0: enllà del glamour, la gastronomia és un altre plat fort de Milà i sense oblidar la històrica relació d'Itàlia amb la pizza i la pasta, és indispensable conèixer el panettone, una mena de pa de pessic de Nadal, o l'ossobuco, un estofat de moll de l'os. En tant que ciutat mediterrània, el clima de Milà és típic de la zona. Doncs ja coneixem una mica més de la ciutat natal del dissenyador Giorgio Armani. La setmana que ve més a Ciutats. Gemma Janó per la xarxa Com Ràdio.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
1: FM.

0: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, arribat aquest punt del programa, és el moment de repartir alegries, felicitacions a tots i a dret, a tots i totes, xato, xatas, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil. En connexió directa amb el Sant Pare, on ens facilita el Sant Dural, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
3: The telephone number is 977-674918.
4: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocuny.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com també les nostres xarxes socials.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny www.radiocuny.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns aquí, trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia aquí al ventilador, com ha de ser, sí senyor, eh? I ara sí, doncs recordeu que tota la gent que participa s'endú en agraïment un numeret al qual entre els sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple aquest sobre sorpresa de bisuteria de la Casa de l'Euro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra piano baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Escalafell, els talls de cabell per home o rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony. També tenim aquest durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, a vermut de l'Olivo, també doncs tenim aquests vermutacos de la Bodegueta, de la Diligència, a més, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poles per dues persones de la Xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, el vermut de Braves, vermut i Braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també aquest menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, aquest sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i oli del Pollo Loco amb consumició gratuïta, també tenim la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, aquesta invitació també per dues persones a la Giralda de l'Arbós i també, com no, la beguda refresc i tapa de dilluns i divendres del Racó Dolç. A més, tenim també aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, aquests 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de dinàmica Club Atletisme de Vilanova, també el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i aquesta invitació doncs per dues persones també del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. I a més es pot demanar, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral de dilluns, dia 6 de juliol de 2026. I volem felicitar Sant Agriulfo, Amando, Antonina, Benedicta, Bertario, Ciriaca, Diodoro, déu-n'hi-do, eh? Dominica, Gervasio, Joar, Uc, com en castellà de Nuc, Sant Isaías, Sant Just, Llúcia, Maria Goretti, Matilde, Mectilde, Monena, Nazària, Baladia, Pere Wang, Ròmul, Rosalina, Severí, Sí o sí és i Tranquil. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! A destacar, Sylvester Stallone! Dios mío! Me siento las piernas! Sylvester Stallone, que avui en fa 80! Stallone, famós actor, escriptor i director de cinema nord-americà, als anys 80 fou molt conegut en el món del cinema pels seus papers de Rocky i Rambo. Des dels seus començaments cinematogràfics del 1970, ha participat a prop de 60 pel·lícules i encara segueix en actiu amb els seus dos personatges fetitxe, Creed 2, Rambo 5, Last Blood. Doncs moltíssimes felicitats a Sylvester Stallone! Dios mío, no me siento las piernas! Molt bé, doncs moltíssimes felicitats, eh? Com també volem felicitar a una altra persona molt especial a la que avui és el seu aniversari. Bueno, va ser ahir, eh? Però com que, clar, no feien programa, era diumenge, i a més estàvem al Tour de França, no vam poder, doncs ara sí aprofitem per fer-li aquesta felicitació en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Truquem a Conchi Villegas, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe de part de tota la gent de Ràdio Cunit i sobretot d'una persona a la que doncs li ens ha...
6: Bon dia.
2: Hola, bon dia, amb Conchi Villegas, sisplau.
6: Jo mateixa.
2: Ahir va ser el teu cumpleaños, veritat?
6: Ahir el vaig fer, bueno, vaig fer la festa que dura tot el cap de setmana.
2: Bueno, felicitats! Clar que sí, home, és que jo crec que el cumple no pot ser només un dia, ha de ser tota la setmana temàtica,
6: una
2: eh?
6: Una festa gitana, una
2: clar
6: festa
2: sí,
6: gitana.
2: Clar que sí, home, clar que sí, i s'ha d'aprofitar, eh?
6: Molt bé, doncs... celebrar la vida, tal com està la cosa.
2: Clar que sí, Conchi, estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, en l'espai al qual doncs felicitem a la gent pel seu aniversari, com que no vam poder doncs aquest cap de setmana, perquè no tenim programa, a més estàvem liats amb el Tour de França i tot plegat i no podíem, doncs avui aprofitem doncs per fer-te aquesta felicitació en viu i en directe. Què tal ha anat a la celebració, tot bé o no?
6: Meravellosament bé, sí, de veritat, dic amb el grup que tinc, dos i molts amics, van estar 100% allà. Me sento molt querida per ells.
2: Ah, molt bé. Nosaltres que ens alegrem, eh?
6: És molt important, sí, això vol molt.
2: Clar que sí, home, doncs de part dels teus amics i també de l'equip de Ràdio Cunit, que també s'assuma a la felicitació, no només de Sol d'Hivern, sinó també del Ventilador i de Ràdio Cunit, doncs també ens sumem a aquesta celebració i a més et donarem numeret pel sorteig de premis. Però abans que res, volem escoltar aquesta felicitació, aquesta dedicatòria que t'han realitzat. Anem a escoltar-la, a veure qui és.
7: Hola Conchi, buenos días, soy Elizabeth Escudero y te dedico esta canción con todo mi cariño para desearte cumpleaños feliz, deseo que te guste y que cumplas muchos más. Felicidades guapísima y te felicitamos con Toni Camaro desde la radio de Cunit para que cumplas muchos más con tu canción dedicada exclusivamente para ti. Besito.
2: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Què et sembla, eh?
6: És meravellosa, la Eli.
2: Clar que sí, doncs mira, ja està sonant aquest tema musical. Doncs escolta'm, Conchi, t'emportes el número 1, eh? A veure, doncs, si tens sort i t'emportes premi aquest divendres. Moltíssimes felicitats per molts anys de vida nostra. Petonatge, abraçades, d'acord?
6: Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i, bueno, ara va dir, jo soc d'hivern.
2: Vale, clar que sí, sí senyor,
6: és d'hivern. Jo també soc de Ràdio Cunic.
2: I del Ventilador, clar que sí, doncs moltíssimes gràcies. I petonets i abraçades, d'acord? A disfrutar-ho. Per molts anys, adéu-siau.

Olé, sí senyor, aquest tema dedicat a Conchi Villegas pel seu aniversari. Però encara seguim amb més temes musicals per dedicar a tots vosaltres. I és que estem ja en plena festa major d'estiu. Sant Cristòfol 2026, aquí, a Cunit!

Amb aquest tema musical aprofitem per un nou numeret amb el 2 a Àfrica Sant Martí amb el 3, Natàlia Alba amb el 4, Agustí Llorenç amb el 5, Jordi Divisa amb el 6, Fernando Gómez amb el 7, Zoe Gómez amb el 8, Anquera Arcilaga amb el 9, Eva de la Penya amb el 10, Juan Pablo Rodríguez amb el 11, Josep Macià amb el 12, Joana Paredes amb el 13, Sílvia Pérez amb el 14, Joan Madrid i amb el 15, Joan Montfort. Més temes musicals, sí senyor. Ara ens arriba Superfly with Loopstroke, Anshawain i Strangers Than Before. Un tema que segur que recordeu.

Nit i tema musical, la reversió del Cafè del Mar d'Ibiza. Com es nota que és estiu, sí senyor. Donem numeret amb el 16, Pilar Domènech, amb el 17, David Angulo, amb el 18, Pep Gris, amb el 19, Roger Mestre, amb el 20, Francesc Tejedó. 21, Montserrat Ribó. 22, Jaume Ribó. 23, Elvira Pou. 24, Joaquim Gràcia. 25, Jaume Sanz. 26, Núria Sanz. 27, Antonio de Moya. 28, Fernando de Moya. 29, Dolor Ribó. I amb el 30, Armand Cortés. Recorda que sintonitzes el ventilador des de Ràdio Cunit, la emissora més fresca del Baix Penedès. I l'oficial del Penedès Marítim. La més musical de la Costa Daurada.

6 minuts i les 12 de la migdia. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem. I si aquest tema no t'agrada, truca i demanen un altre. T-Score, ara hi va. Rey Forava amb el 31, Gerard Cortés, 32, Aitor Lascardó, 33, Blanca Martínez, 34, Heidi Telan, amb el 35, Gaudí Galindo, 36, Adrià Ferrer, 37, Sergio Ferrer, 38, Chloe Cortés, 39, Arnau Cortés, 40, Pilar Ferrer, 41, Wilson Galindo, 42, Mai Castilla, 43, Dori Caballero, 44, Jordi Bonilla, i amb el 45, Conchi Villegas, una altra vegada. Una mica de marxeta al cos, des de la 107 FM.

0: I comencem a baixar una mica les revolucions. No dubtis. Sintonitza el ventilador. No dudis, no dudaries. No, senyor. Un tema dels 80 que ens arriba aquest 2026 de la mà de TSS Project i que sona d'aquesta manera. Donem numeret d'atenció, amb el número 46 a Nati Calaf, 47 a Juan Fernández, 48 Toni Niño, 49 Juan Antonio Romero, 50 Renato García.
1: Quiero olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
0: Amb el 51 Marina García, amb el 52 Adolfo García.
1: Pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría.
0: Amb el 53, Juana Jiménez, 54...

I seguimos 55, 13 cabezas, 56, Francesc Andreu, 57, Joan Maria Fané, 58, Mustafa Arenal, 59, Loli Luque, i amb el 60, Montse Peris. Amb aquest tema arribem al punt horari de les 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts, segons el moment de l'estiu, i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc d'extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la 17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
3: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
4: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb. Per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. Has de dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria Our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
1: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
2: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
3: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit.
4: 107.0
5: FM.
6: Este verano Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
9: Dexter Ferruiz.
10: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
11: De dia i de nit.
12: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

història dels mundials a Com Ràdio. Suècia 58.

0: 26 anys després de la creació de la primera Copa del Món l'any 1956, Jules Rimet mor a París a l'edat de 83 anys. L'anglès Arthur Drewi pren el relleu del dirigent més important que ha donat al futbol. Rimet encara ha tingut temps per decidir que la seu del Mundial de 1958 sigui Suècia, un país del nord d'Europa, modern, neutral a la Segona Guerra Mundial i que no n'ha patit les conseqüències. I el més important, disposa de 12 grans estadis per acollir una competició del màxim nivell. Tal com havia succeït uns anys abans, la tragèdia torna a tenyir els mesos previs a la celebració del Mundial amb un nou accident aeri. El 6 de febrer de 1958, el Manchester United torna a jugar una eliminatòria de Copa d'Europa a Belgrad. En una escala final a Múnich, un problema amb les ales de l'avió provoca que l'aparell s'estavelli en enlairar-se de l'aeroport. Perden la vida 8 jugadors.
1: Un jugador que se llamava Duncan Edwards, sobretot, que dicen que puede haber sido el mejor jugador inglés de todo el tiempo. Y el equipo, la selección inglesa, le falta mucho a los jugadores. Y entonces no había demasiado expectación del público sobre este Mundial. Y Inglaterra también no tenía suerte.
0: Altres components de l'equip tenen més sort i salven la vida. Entre ells, Bobby Charlton, Bobby Foulkes i l'entrenador Matt Busby.

0: 16 seleccions participen al Mundial de 1958, dividits en 4 grups de 4 equips. Espanya, que tenia figures com Kubala, Di Stéfano, Luis Suárez i Gento, i també Itàlia, són les absències més sonades. Hongria es classifica, però no és ni l'ombra del superequip de 4 anys abans, amb els jugadors dispersats per Europa a causa de la invasió soviètica del 56 a Budapest. L'URSS participa per primera vegada en una Copa del Món. Alemanya i Suècia caminen en pas ferm cap als quarts de final. La campiona vigent i l'anfitriona es mostren com a clares aspirants a arribar lluny. Però una selecció desperta l'admiració del món sencer amb un futbol molt superior a la resta, el Brasil, que aquesta vegada no vol que se li escapi de cap manera la Copa del Món. Els brasilers, que venen de 2 fracassos consecutius, el 50 i el 54, comencen guanyant Àustria per 3-0, però empaten a 0 contra Anglaterra. Allà sorgeixen els primers dubtes i es pren una decisió arriscada. Un jove de 17 anys, desconegut per molts, entrarà en el partit següent contra l'URSS. Edson Arantes do Nascimento, conegut també com a Pelé.
1: Lo principal fue que Pelé era un desconocido, que es la desventaja que tiene Brasil después del año 78, de que los mejores jugadores van al extranjero, entonces ya los conocen. Pero en esa época, Brasil 58, ningún jugador era conocido. Y principalmente Pelé era algo extraordinario, porque un muchachito que tuviera esa capacidad de jugar como un veterano, lo que hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, todo lo hacía preciso.
0: El periodista xilè Luciano Castro es descobreix davant de Pelé, que aleshores començava a despuntar al Santos, però amb escassa experiència a la selecció brasilera. L'aparició de Pelé, però, canviarà la història de la canarinha. Enrique Macaya Márquez, periodista argentí, ha estat present en tots els mundials des de Suècia 58.
2: Pelé havia debutat en un partit contra la Argentina, jugat en Brasil. Y entonces quedó definitivamente incorporado a la selección brasileña. Una selección brasileña modernizada en cuanto al apoyo de un médico psicólogo, como sabemos, en cuanto a poner mucho del acento en tratar de quebrar lo que sufría mucho Sudamérica, porque tanto Argentina como Uruguay le ganaban los sudamericanos a Brasil, por allí teniendo menos capacidad futbolística, pero teniendo más temperamento, más fuerza. Brasil se sentía todavía inferiorizado, eran los negritos hasta que apareció Pelé, y pasaron a ser los negros, y los negros de verdad. Y de allí era cosa imparable.
0: Mario Lobo Zagallo va participar als Mundials de 1958 i 1962 com a jugador, vestint la samarreta del Brasil. El 1970 en va ser el seleccionador i el 1994 l'ajudant de l'entrenador.
3: Un pibe en que tinha una magia nos pés, era un jugador completo, ele chutava de esquerda, de derecha, cabeceava muy bien. E tinha uma tranquilidade dentro da área como ninguém, apesar dos 17 anos.

0: El partit comença de manera frenètica. Babà avança al Brasil als 2 minuts i Fontaine empata als 9 per França. Però uns minuts més tard, els francesos tenen un greu contratemps.
1: En esta época no se podía, no había suplente, ¿no? Aunque un jugador era lesionado, no se podía cambiar. Y a las 28 minutos, Babá rompió la pierna de Jonquet y hemos jugado con 10 solamente. Y era ya difícil de jugar contra Brasil. Hemos marcado los dos primeros goles que recibe el Brasil en 1958. Porque ahora se dice que en esta época era fácil de marcar. Pero el Brasil había jugado 4 partidos y no había recibido solamente un gol.
0: Ja amb superioritat numèrica, els brasilers passen per sobre de la selecció francesa i s'acaben imposant fàcilment per 5-2. El Brasil s'enfrontarà a la final a Suècia i tindrà d'aquesta manera una nova oportunitat per coronar-se campió del món.

0: El Brasil i Suècia s'enfronten en la final de la 6a Copa del Món. L'equip brasiler, amb Pelé i Garrincha al capdavant, es presenta com a favorit, però encara pesa el desastre del Maracanazo. I d'altra banda, els suecs són anfitrions i, per tant, rebran el suport del públic. A més, fins a aquest Mundial, mai cap selecció ha estat capaç de guanyar un Mundial fora del seu continent.
1: Los suecos colocaron unos 100 metros de lona impermeable para que no permitisse un prejuízo major para la selección nacional brasileña. Y son cosas que jamás pode se entender. Y eso ocurrió, ¿no? No domingo a chuva já havia parado e o campo estava um pouco úmido solamente. Não houve problema com a cancha pesada e nós outros ganhamos de 5-2, conquistando assim o primeiro título mundial para o Brasil.
0: Amb aquest inèdit gest d'esportivitat per part dels suecs, es disputa una final que el Brasil guanyarà amb molta facilitat, tot i que els anfitrions es posen per davant amb un gol als 3 minuts. Més tard, dos gols de Babá, dos de Pelé i un de Zagallo certifiquen una victòria aclaparadora, 5-2.
2: Foi muy fácil. Empezó con la Suecia marcando el primer gol del partido. Pero Didi pegó la pelota adentro del gol y fue andando y hablando con los compañeros que vamos a ganar tranquilamente el partido, somos muy mejores que ellos. Y impuso el juego. Llegó a marcar 4-1, ahí Suecia hizo un gol, ahí Brasil marcó el quinto. Muy fácilmente, fue un partido fácil.
0: El francès Just Fontaine, un cop eliminat del Mundial en les semifinals, presencia la final des de la graderia al costat dels seus companys i queda meravellat en observar el que és capaç de fer Pelé amb només 17 anys.
3: Tenía mis problemas. Cuando juega no se puede mirar completamente al jugador. Pero en final era en la tribuna. Y he visto Pelé lo que hacía con 17 años. Era un milagro.
0: El Brasil ja és per fi campió del món. És el primer mundial del país que millor practica el futbol, tot i no haver-lo inventat. De la seva banda, França ha derrotat per 6-3 Alemanya al partit pel tercer i quart lloc, amb 4 gols més de Just Fontaine. Fontaine, d'aquesta manera, acaba com el màxim realitzador del torneig amb 13 gols en 6 partits. Una marca que avui encara consta com el màxim nombre de gols anotats en un Mundial.
3: Cada Mundial creo que será batido, pero ahora soy como el vino de Bordeaux, ¿sí? Más estoy viejo y más parece difícil de superar este récord.

Just Fontaine inscriu el seu nom amb lletres en el llibre de la història dels Mundials, però la Copa del Món de Suècia ens aporta algunes de les grans estrelles del futbol modern, a més de Fontaine, Garrincha, Yashin, Bobby Charlton, Copa i Edson Arantes do Nascimento.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Radio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
2: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano Granollers.
3: Sí, il·lusió, em feia... tenia ganes de veure'ls.
2: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
1: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Fins aviat.
1: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B520 entre Taradell i Vic, o la B522 entre Vic i Manlleu, la BB5224 entre Manlleu i Torelló i la BB5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També hi ha QS a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatges i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Esports amb Xavier Cendra. I ara sí, quan ens separen ja uns 20 minuts per dos quarts de dues de migdia, és moment ja de l'actualitat esportiva, que com cada dilluns ens arriba des del ventilador amb el nostre company, en Xavi Cendra. Aquí ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui jo m'ho tindré que fer després, que ja tinc el dia a la taula, que haig de marxar.
0: Molt bé, què tal la ressaca del Tour de França?
1: Molt bé, vaig estar ahir, ja passaré vídeos, però si voleu penjar-les a les xarxes socials. Vaig estar ahir tant a la caravana del Tour,
0: sí,
1: com quan va passar la cursa. És espectacular, és ho tenen molt ben muntat. Recordeu que fa dies que estaven les carreteres pintades, senyalitzades, tot, i ahir a les... clar, jo vaig passar pel Vendrell, quan vaig passar pel Vendrell, a les 12:30 al migdia va passar la caravana del Tour de França, que va durar uns 10 minuts, amb tots els seus patrocinadors que tiraven gorres, carmels, samarretes, propaganda d'Euro Disney... Bueno, una passada, eh? Una passada. Després, pues, la cursa, que vam veure el pelotón passar a 100 per hora, una barbaritat,
0: sí,
1: amb les capes també, i molt maco. I si parlem de la cursa, espectacular, al final, havien 120.000 persones a la muntanya de Montjuïc, veient al final de l'etapa, un final de l'etapa que va guanyar Isaac del Toro al lugarteniente de Tadej Pogačar, el màxim favorit per guanyar el Tour de França. Avui el Tour surt des de Granollers, des dels Parells de Catalunya, i fa de Granollers fins a França, ja comença a fer França. Etapa teòricament per esprintes, etapa avui més tranquil·la. Més cosetes, avui a les 9 de la nit tenim el gran partit de la jornada. Tenim una Espanya-Portugal a Balas per a l'any que entra als quarts de final. Si aquest partit és una mica trampa, perquè aquest partit em recorda l'any 2006 quan Espanya va jugar contra França, i si França perdia, també els vuitens de final, Zidane es jubilava. Clar, si avui perd, Cristiano es jubila. Volem si passa el mateix que aquella vegada, que França va guanyar 3-1 i no va jubilar Cristiano. Demà que si et jubila, Cristiano. Aquests quarts de final avui, i a les 2 de la matinada tenim un Estats Units, Bèlgica, per cert. Escàndol en el Mundial.
0: Sí?
1: Hi ha un jugador dels Estats Units que va ser expulsat en el partit anterior. Trump va enviar un tuit a la FIFA i li ha perdut la targeta vermella i poder jugar aquesta matinada al partit de vuitens de final del Mundial. Ahir va quedar eliminada a Brasil. Brasil va quedar eliminada ahir. Després de perdre 2-1 contra Noruega, amb dos gols d'Erling Haaland, el gran davanter del Manchester City. El gol de Brasil va fer Neymar de penal. I l'altre partit, a les 2 de la matina, partidàs, un dels meus partits del Mundial. Anglaterra guanya 3-2 a Mèxic, però Mèxic va plantar molta cara, i Anglaterra, pues, que vaig dir la setmana passada, que per mi era un dels favorits per guanyar el Mundial, segueix opinant el mateix, un dels favorits per guanyar el Mundial. I demà, pues, demà juga Argentina, que juga contra Egipte. Veurem allà que guanya. I ara més cosetes, hem tingut el Mundial de la Fórmula 1, amb victòria de Leclerc, doblet a la Ferrari, Leclerc-Hamilton, i tercera posició per Russell. I bueno, ja poca cosa més a destacar aquesta setmana.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Xavi Cendra, que vagi tot molt bé. Si tot vol, ens escoltem la pròxima setmana, d'acord?
1: Segur que sí.
0: Bueno, no, la setmana que ve no, la setmana que ve no, que és festiu, i doncs ja dintre de 15 dies.
1: La setmana que ve tenim festa major,
0: sí, senyor.
1: A la Cunit,
0: Sí, senyor.
1: Hem de disfrutar festa major. DJ Jaumix toca a la festa major a Cunit.
0: Bueno, doncs, no, deixem-ho aquí, doncs ja, si a cas, doncs ja seguim doncs, dintre de 15 dies, d'acord?
1: Vale, ja m'explicaré.
0: Vacances, tenim vacances. El ventilador. Programació d'estiu. Moltíssimes gràcies. Abraçades.
1: Vale, una abraçada a tothom, disfrutant de la festa major.
0: Igualment. Adéu-siau, bon dia. I fins aquí l'actualitat esportiva. Com sempre, ens arriba de la mà la nostra companya, en Xavi Cendra, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i del ventilador.

I avui el que volem és citar alguns consells per evitar problemes causats per l'onada de calor. Primer de tot, direm què és la onada de calor. Quan les temperatures són anormalment altes durant un parell de dies, la calor excessiva pot ser un perill per la salut. Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals. Clor, potassi, sodi... I que aquests són necessaris per l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent molt greu. Quins són els símptomes? Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar, com són la temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions o somnolència o pèrdua del coneixement. Què heu de fer? Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment als serveis sanitaris. El 061. I què s'ha de fer en cas d'onada de calor? Primer de tot, protegiu-vos del sol i la calor. I a casa, controleu la temperatura. Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. Obriu les finestres de casa durant la nit per refrescar-la. I estigueu-vos a les estances més fresques. També utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l'ambient, com ventiladors, aire condicionat, ventalls. I si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, com poden ser les biblioteques o els cinemes. Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua. Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret. Utilitzeu roba lleugera, com la de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. També procureu caminar per l'ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba. Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades. També limiteu l'activitat física a les hores de més calor. Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor, i reduïu les activitats intenses. També beveu força i vigileu l'alimentació. Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set. No preneu begudes alcohòliques i eviteu el menjar molt calent i els que aporten moltes calories. I també ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de visitar-los un cop al dia. Ajudeu-los a seguir aquests consells i, si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la termorregulació i si s'ha d'ajustar o canviar. Aquests eren alguns dels consells per evitar problemes causats per l'onada de calor.

0: Căscat în Radio Cumin. Sunset 1-0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 6 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de Vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha viscut una jornada històrica amb el pas del Tour de França, la caravana publicitària i, posteriorment, el pas dels corredors han omplert els nostres carrers d'emoció, color i un gran ambient. Ha estat un orgull veure Cunit formar part d'una de les competicions esportives més importants del món. Cunit ha tingut l'honor de formar part del recorregut del Tour de França, acollint avui el pas d'una de les competicions esportives més prestigioses i seguides del món, el qual va tenir lloc ahir diumenge, durant tot el matí. Com dèiem, Cunit va ser la protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns, veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Gràcies, doncs, a tothom per fer possible aquesta jornada, el que es desenvolupés amb èxit. El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular. Milers de persones han sortit al carrer per veure passar el pilot entre el Vendrell i Sitges a la segona etapa del Gran Depart català. El Tour de França ha deixat aquest diumenge una imatge històrica del Garraf i del Baix Penedès. La segona etapa del Gran Depart català entre Tarragona i Barcelona ha recorregut les dues comarques entre mostres d'entusiasme de milers de persones que s'han concentrat als carrers i carreteres per veure passar la prova ciclista més prestigiosa del món. Després de sortir de Tarragona, el pilot ha entrat al Baix Penedès a Pel Vendrell, des d'on ha continuat el recorregut per Calafell i Cunit. I ja al Garraf, la cursa ha travessat Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, abans de dirigir-se cap al Baix Llobregat en direcció a Barcelona. A tots els municipis del pas del Tour ha mobilitzat centenars de veïns i aficionats que han aprofitat una oportunitat excepcional per veure en directe els millors ciclistes del món. Tot i que el pilot ha passat en pocs segons, la tradicional caravana publicitària ha animat l'espera durant prop de dues hores amb música, espectacle i repartiment d'obsequis. Un dels punts amb més ambient ha estat Sitges, també, on el pilot ha passat cap a les 3 de la tarda. A la Fans Zone, instal·lada al passeig marítim, al qual ha reunit centenars de persones davant d'una pantalla gegant,

0: mentre els gegants de la Vila, el Drac i l'Àguila han protagonitzat la rebuda internacional dels corredors, on la jornada també ha comentat doncs, amb la sessió de DJ Núria Escar. També Vilanova i la Geltrú ha viscut intensament la jornada. Centenars de persones s'han repetit i repartit al llarg del recorregut per seguir el pas del Tour i l'Ajuntament ha destacat la gran acollida dispensada als ciclistes. Un cop finalitzades les tasques de desmuntatge, cap a les 5 de la tarda, el trànsit ja havia quedat completament restablert a tota la nostra comarca. La retransmissió internacional de la cursa ha permès mostrar al món alguns dels paisatges més emblemàtics de la costa del Garraf i del Baix Penedès, convertint el territori en protagonista d'un esdeveniment seguit per milions d'espectadors. Després del seu pas pel litoral penedesenc, el Tour ha continuat cap a Viladecans, on s'ha disputat l'esprint intermedi de l'etapa abans d'afrontar el tram final a Montjuïc, a Barcelona, escenari de l'arribada després de 168 quilòmetres de recorregut. La victòria d'etapa ha estat per al mexicà Isaac del Toro, de UAE Emirates, i que s'ha imposat després d'un atac en l'última extensió a Montjuïc. El seu company d'equip, Tadej Pogačar, ha entrat segon i tots dos han creuat la línia de meta celebrant el triomf plegats. Amb aquesta victòria, del Toro, que disputa el seu primer Tour de França, es converteix en el primer ciclista mexicà que guanya una etapa de la ronda francesa en 37 anys des del triomf de Raúl Alcalá. Per la seva banda, el danès Jonas Vingegaard, de Visma Leas Bike, ha conservat el mallot groc de líder de la classificació general. Més enllà de la competició esportiva, el pas del Tour ha deixat una gran festa popular al Garraf i al Baix Penedès, amb carrers plens, ambient familiar i una projecció internacional difícilment comparable amb els municipis del territori. Però encara tenim més notícies. Cunit convida la ciutadania a preservar la memòria del pas del Tour de França. Amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els arxius al Tour pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a aportar-hi doncs, fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour de França, el qual es va viure ahir en el nostre municipi. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi doncs, a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que la Festa Major d'Estiu ja és aquí. Cunit ja està, doncs, celebrant la seva gran Festa Major d'Estiu 2026, que va començar el passat dia 3 de juliol amb els mullats i els cremats i finalitzarà el 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts amb aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercabirra i xar DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura doncs, va arrencar oficialment aquest dissabte amb el bingo musical. A partir d'ara, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. Recordem que aquest dilluns dia 13 de juliol és festiu al nostre municipi. La cultura popular local tindrà també un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrosses i sopars de germanó organitzats pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecheto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, el teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Tilleri, la Festa de l'Escuma i la Colenda Tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. La Festa Major d'Estiu també compta amb tres activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. El programa inclou el pregó de la Festa Major, que tindrà lloc, com bé dèiem, a les 9 del vespre a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'Estiu 2026, aquest dia 10. També hi podrà, doncs, gaudir el Crecheto, un espectacle itinerant i familiar que començarà a les 7 de la vespre des de la plaça de la Vila, on aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. I la programació, al qual es complementa també amb Trilitrades, un espectacle de màgia a càrrec de tarragonina Judit Tilleri, que tindrà lloc a 8:15 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir la programació de la Festa Major, fomentant l'accés a la cultura i oferint espais de trobada i gaudint per la ciutadania. Tot això amb el suport de la Diputació de Tarragona. Però també recordem que avui, a 8:15 de vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I seguint amb la Festa Major, també recordem que amb motiu d'aquesta Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026 tenim la conferència Cunit Vilanova, pinzellades històriques, ultramar en el record. Una nova conferència de Miquel Altavill, el que ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides i d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que, en el seu retorn, van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, de les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, que hi té una plaça dedicada a Vilanova, davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres pronoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll i Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar el tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual doncs, té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardile. Aquesta trobada i intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que convertiran en protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor, el qual ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com a conjunt del Baix Penedès, amb el pas dels anys, el qual ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat doncs, un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riorota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres, dia 1 de juliol, a les 12 de la migdia, a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. Segons el diari de Tarragona, ha mort un banyista a Cunit, la sisena víctima mortal registrada a les platges de Tarragona aquest estiu. Els socorristes el van treure de l'aigua al trobar-se indisposat i els sanitaris del SEM intentaren reanimar-lo sense èxit. L'home tenia 70 anys. Un turista de 70 anys ha mort aquest divendres passat a la platja de Llevant de Cunit, a l'Havana 6, el nombre de víctimes mortals registrades a les platges de la província de Tarragona des de l'inici de la campanya d'estiu el passat 15 de juny. Segons ha confirmat fonts de Protecció Civil, mort podria no catalogar-se finalment com a un ofegament, ja que l'home fou rescatat pels socorristes quan presentava símptomes de trobar-se malament mentre es trobava dins de l'aigua, en una zona on no cobria. La principal hipòtesi apunta a una insuficiència cardiorrespiratòria. L'avís s'ha rebut poc abans de les 4 de la tarda per quedar-se de que el banyista es trobava indisposat. Els socorristes de la platja de Llevant el van treure de l'aigua i van començar a practicar-li maniobres de reanimació sobre la sorra en presència dels seus familiars. Fins al lloc es van desplaçar dues unitats del sistema d'emergències mèdiques, del SEM, una d'elles medicalitzada, quan els professionals van continuar les tasques de reanimació. Posteriorment, també es va activar una unitat de suport psicològic per atendre la família davant de la greu situació. Tot i els esforços dels equips d'emergència, no fou possible salvar la vida de l'home. Tot i les causes exactes de la mort, haurien de determinar-se doncs, per de ser situat a les 6 de les morts registrades en les platges tarragonines des de l'inici de la temporada estival. Allà se suma altres dues víctimes mortals ocorregudes en piscines privades, el que eleva a 8 el nombre total de morts relacionats amb el bany a la província en gairebé una setmana de campanya. Però encara tenim més notícies. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7.700.000 euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar aquest dimecres passat inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió inicial de 7,7 milions d'euros que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebut per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència en la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal contempla licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa impulsada per l'associació Eixarcolant busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservaven llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, doncs també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni material que contempla el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Eixarcolant necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espais de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha estat possible en part gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció al Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Eixarcolant anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136, preguntant per Joel, mitjançant WhatsApp o trucada, o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolant@gmail.com. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026 amb Som Artistes, Paraules de Colors. Avui dilluns, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçada a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic formulari web que trobareu, on també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest proper dijous, a 7:45 de vespre, tenim Estirada de la Corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, Estirada de la Corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de 8:00 del vespre. I felicitem el Club Esportiu Millo Cunit. Els nostres júniors han brillat aquest diumenge en el Trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, aconseguint medalla en tots els esportistes participants. Medalla d'or a Elisabet Rodríguez i Marc Torrell. Plata per Aaron Kevin Zurzori. I bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez. Un gran resultat fruit del treball, la concentració i l'esforç diari, acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lorente i Sergio Orozco. Més informació a taekwondo.millocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquesta setmana hem celebrat quatre sessions informatives sobre el Plater en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar a cada municipi. Les xerrades celebrades a Albinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de preservació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. Gràcies, doncs, a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau per al futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per apropar la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formen part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a la bio de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No et deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba al Baix Penedès el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals i afavorir l'autonomia i promoure la inclusió digital. Del 14 al 25 de setembre, de 9 de matí a 12 de migdia, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar, doncs, la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodon.es. Més informació al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. També tenim obert el termini per demanar les subvencions per a obres d'arranjament a l'interior d'habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès, us podem donar suport tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74, 977 157 174, o bé habitatge@baixpenedès.cat. Més informació i tramitació a tràmits.gencat.cat. I si ets autònom o vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta i places limitades. Més informació a ocupació@baixpenedès.cat o bé, doncs, trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I també recordem que la setmana passada es va celebrar una nova sessió del ple Consell Comarcal del Baix Penedès, al que podeu consultar tot l'ordre del dia i seguir l'actualitat del Consell Comarcal a través dels nostres canals oficials de Consell Comarcal Baix Penedès. També recordem que l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers que aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: bon dia. El temps avui es torna a presentar esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt a la tarda podem veure algun núvol d'evolució molt llunyà cap a l'interior del país i poca cosa més, amb una temperatura que torna a pujar. Ja ho ha fet aquesta nit, ha estat per sobre dels 23 de mínima i avui ja tornarem a superar els 30 a la mateixa línia de costa. Cap a l'interior del municipi fins i tot superarem els 31, amb una humitat que serà encara bastant baixa i amb una xafogor a ratlla. Vents febles, amb una miqueta de terral ara fins a mig matí i marinades a migjorn, no xaloc, la resta del dia fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que continuaran pujant lentament. Així aquesta nit ja estaran al voltant dels 24 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà entre 31 i 32, amb una humitat que serà en conjunt moderada, potser amb una sensació de xafogor una miqueta més notable. Vents febles, amb domini del migjorn o del garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol més considerable al final del dia.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més...

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de Bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat, i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
1: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
1: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
1: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres, comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
1: Al control de soi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
1: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
1: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
1: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Situació ben calorosa, la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus, al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent. Però n'estarem molt pendents, lògicament.
0: Notícies en xarxa.
1: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tiren endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
1: Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
1: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto tener grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
1: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
18: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
17: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
20: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar. És una acció política.
19: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
1: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
21: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
22: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per posar per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, amb el Pioner.
21: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el pla de doctorats industrials de la Generalitat. Generalitat que busca precisament traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
4: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
1: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
1: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
7: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
1: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El nou FM, Marcel Puig, bon dia.
23: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha augmentat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana, que l'han vist passar, i ara, fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
24: Sí, home, ja hem vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
23: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap a cap al Ripollès i acabaran als angles aquests corredors de la tercera, etapa d'altura. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
1: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs, aquesta cursa, en etapa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
7: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
3: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem. Així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
7: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
6: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado. Y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que, quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys, això s'ha incrementat, i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risc. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre...

0: De les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals, serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
3: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
2: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat, i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars, Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
5: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
2: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
5: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
2: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
5: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
2: En Cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
5: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
2: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
6: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del pla.

0: Alfa. Són localitats al Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
1: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
3: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
2: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
4: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
5: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
2: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
1: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
6: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
7: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
1: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
1: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
0: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Luis Mi Pérez.
8: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent. Són temperatures desbocades, de les quals doncs, n'haurem d'estar molt i molt pendents.
9: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
0: Bon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
11: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que els que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
10: Ni la condonació del fla ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
12: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem resposta a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
10: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi o destinen més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis.
0: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
15: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'USTEC a l'Hospitalet.
16: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
15: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
17: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
15: Al març, el Departament d'Educació va arribar un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat el proper curs escolar.
0: Passa un minut de 3:45, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
19: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
18: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa, a la xarxa.
18: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
20: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
18: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellver, bon dia.
21: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
22: Crec que és important que ho diguem perquè, si no, al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
21: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
0: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
24: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
23: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment, la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
0: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
26: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no?, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
25: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells, També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
2: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Campdevano, Mats Pedersen, ha estat el primer.
0: Doncs justament a Campdevano el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Campdevano. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
4: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
5: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
3: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
0: Sens dubte, gràcies, Marc Roura, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
2: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
6: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
2: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les 3 properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Kitsanàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal? Com esteu? Nosaltres avui a punt de deslligar el darrer Sac de Sons de la temporada. De fet, ja l'hem deslligat, ja hem deixat anar la primera. Avui deslliguem el nostre sac, igual que en Phil Collins començava deslligant la seva gira amb aquest Hand in Hand. Aquesta és la que avui serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavi Gargalló. Junts compartirem aquests darrers 60 minuts de la temporada amb la nostra música. Com és habitual, cada final de temporada fem sonar els nostres, els que ens posen la pell de pollastre, els que ens fan sentir vibracions d'aquelles que surten de molt endins. Avui, doncs, el sac és la nostra música. Sigueu, doncs, molt benvinguts. Això és el Sac de Sons, final de temporada. Som-hi? Vinga! Vinga!

Doncs així en Phil Collins començava la seva gira del 1997 amb aquest Hand in Hand, que l'incluïa, a més, en el seu primer àlbum en solitari i anomenat genèricament Face Value. Una altra de les que ens posen aquí a to és aquest Love Stand de Barry White.

Doncs com diríem, cada setmana, després de les dues primeres, donem nosaltres el sac de sons com a deslligat. Però aquesta setmana és l'excepció. El donarem per deslligat després de que aquesta no hi pot faltar. Enjoy the Silence. Aquesta ja és un clàssic any rere any que la deixem per l'últim dia. Ves? Manies que té un. Aquest és l'Enjoy the Silence. Depeche Mode també és una de les bandes que aquí al Sac de Sons ens encanten.

0: Segona meitat dels 80, els de Depeche Mode publicaven aquest Enjoy the Silence i avui és una de les que forma part de la nostra playlist del darrer sac de temporada.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí, i què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí.

Les dues properes que tindrem aquí al Sac de Sons són d'aquelles que costen de decidir-se si una o l'altra. Alan Parsons té una llarga discografia, magnífica discografia, i escollir-ne una és difícil, però aquesta és superior a mi. The Turn of a Friendly Card, tema principal d'aquest gran àlbum de finals dels 70.

Un d'aquells temes que sento debilitat de la discografia de Alan Parsons és aquest The Turn of a Friendly Car. Si sou dels que ja fa temps que seguiu el sac de sons, ai, mare de Déu, això ho sabreu prou bé, igual que sabreu que tinc certa debilitat per la formació que ve tot seguit. També costa agafar un tema que sigui representatiu, que no sigui repetitiu i que, vaja, en té moltíssims de bons. Qui són? Doncs en Rick Davies, en Hudson i, evidentment, són Supertramp. Això és... Ho coneixes, Skull.

0: Sac de Sons. La música al teu estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, l'estil de les bandes que més ens agraden aquí al Sac de Sons, avui sobretot perquè és darrer programa de temporada. També un dels que ens agraden és el Tom Petty i els Heartbreakers. Aprenent a volar en pocs minuts, Learning to Fly.

Learning to Fly és aquesta forma d'ensenyar-nos a volar ràpidament que tenia de forma tan particular en Tom Petty i els Heartbreakers. Una altra de les bandes que aquí ens van molt són aquests, el Knopfler i la seva gent, és a dir, els Dire Straits. Evidentment, entre setmana i setmana, doncs, home, posar un tema de 8 minuts, doncs, home, no creiem que fos massa adient, però avui sí que tocava. Avui tocava el Romeo and Juliet, la versió que en van fer del millor àlbum en directe dels Dire Straits. Era l'Alchemy.

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
2: Un polsim de disco.
3: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
4: Sac de sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
5: Seguim cuinant aquí la nostra darrera recepta detox d'aquesta temporada. Els propers, doncs, un d'ells repeteix que és en Knopfler, acompanyant a un altre geni de la guitarra, en Eric Clapton. Junts van publicar un àlbum anomenat The Twelfth Night, i d'aquí incluïen una versió, diguem-ne, diferent del que és aquell clàssic de Gigi Cale, After Midnight. Ens el presenta el mateix Clapton.
6: This is a J.J. Cale song. This one's called After Midnight.

Buster Midnight, que en aquest cas amb Clapton i amb Mark Knopfler junts plegats amb un escenari amb aquest gran tamarrot. No l'únic d'aquest àlbum que van publicar i que van nomenar genèricament The Twelfth Night. Nosaltres continuem amb els directes. Què ens falta avui? Doncs, per exemple, ens falten els Genesis, però una de les seves curtes també la coneixes prou bé, Clothing It All Away.

0: una bona quantitat de pop. Una cullerada de rock. Un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, l'aliment musical. Sex and drugs and rock and roll.
1: Doncs ara sí que ha arribat el moment de tancar el nostre sac, un sac on avui hem repassat temes de Phil Collins, de Barry White, de The Beach Mode, Alan Parsons, Superdram, és a dir, dels grans dels nostres. Així acabem nosaltres la temporada. I que millor que per acabar la temporada que amb aquest gran tamarro de Pink Floyd. L'extraiem de l'àlbum Delicate Sound of Thunder, un magnífic àlbum en directe, i aquest és el On the Turning Away. Aquest és el que avui ens fa lligar el sac i mantenir-lo ben lligat fins la nova temporada que ve. Així doncs, salutacions cordials de Xavi Gargallo, un plaer haver-vos acompanyat, i ens veiem, doncs, d'aquí unes setmanes. Sigueu bons, sigueu feliços.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
4: Ei, tens Tarragona. Calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

adaptat. Permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: RCU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977

26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número

0: Salta y Viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te tengo.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
7: El taller del flow.
8: El sonido de la calle manda.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de...

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
0: Velo.
2: Atomi, otro güey.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito que es esta.
5: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: A cada feu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, te cago.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo, Miquel Utrillo, Miquel Utrillo, Miquel Utrillo, Miquel Utrillo, Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
6: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Agárrate-u, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: aquest estiu. Refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 6 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha viscut una jornada històrica amb el pas del Tour de França, la caravana publicitària i, posteriorment, el pas dels corredors han omplert els nostres carrers d'emoció, color i un gran ambient. Ha estat un orgull veure Cunit formar part d'una de les competicions esportives més importants del món. Cunit ha tingut l'honor de formar part del recorregut del Tour de França, acollint avui el pas d'una de les competicions esportives més prestigioses i seguides del món, el qual va tenir lloc ahir diumenge, durant tot el matí. Com dèiem, Cunit va ser la protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns, veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Gràcies, doncs, a tothom per fer possible aquesta jornada, el que es desenvolupés amb èxit. El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular. Milers de persones han sortit al carrer per veure passar el pilot entre el Vendrell i Sitges a la segona etapa del Gran Depart català. El Tour de França ha deixat aquest